Activa el mode estiu. Escolta iCat. Ja comença a fer-se clar.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

el deixo caure amb ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: Go ahead, man.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
3: Bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Avui parlem d'una cosa que tots vivim, moure'ns.
5: Però també de quan triguem a fer-ho.
3: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona. I estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, amb bici, en cotxe o en rodalies.
4: Aviam. Quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
3: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
5: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem, aviam, aniríem per Gran Via, no?
4: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
5: Gran Via, ni
3: clar, rec. Si vas per Gran Via, vas com a travessant tota l'Eixample.
5: Sí.
3: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals, sí, de Barcelona, i l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
5: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
3: Exacte.
5: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes,
3: Aribau.
5: Aribau i Muntaner, sí.
3: Casanova.
5: Casanova.
3: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
5: Viladomat, Calàbria,
3: Rocafort, Entença, i després Vilamarí, Llançà,
5: després
3: ja vas,
5: no?,
3: al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
5: 15 per 113, no?
3: Sí, per 100 seria quilòmetre i mig,
5: sí,
3: però com que és una mica més, tirem llarg
5: dos quilòmetres
3: caminant. Dos quilòmetres i poc,
5: I,
3: jo crec que
5: mig.
3: Sí. Si anéssiu corrent, quant tiraríeu?
5: Jo si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
3: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
5: 20
3: bici...
5: 20 quilòmetres per hora?
3: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
4: Que són 6 minuts.
3: Exacte, que són 6 minuts.
5: 6 minuts.
3: Això en bici.
4: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
3: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
5: Corredor.
3: Entre 8 i 12, però caminant és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, amb bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa, que a la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
5: Depèn de l'hora que surtis,
3: exacte,
5: també, no?
3: Si vas en hora punta, sortida de col·le o quan tothom va a treballar, buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
5: Mitjanes,
3: estimacions,
5: sí.
3: I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat. I són tot models matemàtics que són complexos. Per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
4: Enxubats a les 8 del matí.
3: Enxubats a les 8 del matí.
5: 5 vagons?
4: Entre,
5: 6 vagons?
4: Sí, entre 5 i 7 vagons, o 8.
5: Quants metres fa un vagó?
3: Home, les portes és metro i mig, metro i mig, dos metres, segur. I hi ha potser 3 o 4 portes, i entre porta i porta hi ha més.
5: Doncs, no sé, 20.000 persones.
2: Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bonvehí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
6: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
2: Quin és el moment de punta?
6: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demandats serveixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment. Uh-huh. Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
2: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
6: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples, perquè tenim amplada via ibèric, i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
2: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona, i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
6: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem en aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
6: A vosaltres.
2: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, en hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
3: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors aquí és important que truquem a algú que en sàpiga.
2: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
7: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
2: Déu-n'hi-do.
7: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, els 30 milions són vehicles pesants.
2: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots van veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc, que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
7: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. Diguem-ne, la pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt el preu de combustibles i l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris, i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Que hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, potser van al port, però no, si van al port ja no els compten. No? Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
2: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
7: Tenim el sistema clàssic que tenim, són espires de contagi, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això compta el pas d'un vehicle, la seva longitud, també pot comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres a totes les vies principals tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i a un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etcètera, i també diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants, no?
2: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Doncs a disposar, ja ho sabeu.
3: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantegem...

podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast. Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això
1: perquè,
0: en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i no i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer.
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors... Tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua ja malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure...
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Xarango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us he posat més nerviosos.
1: Moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim més pràctica.
2: Però d'estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps de fer o no, però quan ets nou... Com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment?
1: M'ha encantat.
0: Ha sigut?
1: No sé com es valora això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls i llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu com a profe el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora me quedaré expressament com per contrarrestar,
1: ja
2: llavors
1: temps,
2: es passen,
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut i llavors han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades o és cantar-me per dins la cançó de tal o dir el poema

0: poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
0: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer, que sí que necessiten saber, a vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és, si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no, o sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el sol. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho. Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
2: Cada 3 segons entre llamp i tro val un quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons, són 3 quilòmetres.
0: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
2: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adeu.
2: Adeu, adeu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat. The heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: L'efecte placebo és quan una substància inerte o un tractament sense valor terapèutic real produeix una millora en els símptomes d'una persona simplement perquè es creu que és efectiu. Els estudis han demostrat que l'efecte placebo pot ser extremadament potent. En assajos clínics, un grup de participants rebia el tractament real mentre que un altre grup rebia un placebo. Sorprenentment, una porció significativa de persones que reben el placebo experimenten una millora en els seus símptomes. L'efecte placebo és un exemple de la connexió entre la ment i el cos. Quan una persona confia en un tractament i espera que funcioni, el cervell allibera neurotransmissors i substàncies químiques que poden tenir efectes positius en el benestar general. Aquest fenomen és freqüentment observat en àmbits de la salut, com ara el control del dolor, la millora de símptomes de la depressió i l'ansietat i fins i tot en l'augment de la resistència física. Un estudi de l'efecte placebo és un camp actiu de la investigació i ens ajuda a comprendre millor la complexitat de la interacció entre el cervell, les emocions i la salut. Demostra el poder de la nostra ment i les expectatives en la percepció de la curació i el benestar.
2: La xarxa.
3: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
4: Quatre gotes.
3: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
5: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
3: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
6: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
3: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
2: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera, hi han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país, anem a dir, tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
3: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
2: Treballem per això. O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021-2020-2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
3: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma. Per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
2: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
3: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
2: A nivell de demanda, a veure, jo diria... Cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant, bastant ben fets.
3: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
2: Sí, sens dubte. Vull dir, perquè, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
3: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
7: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta? Si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
3: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
7: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
3: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
4: Quatre gotes.
3: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
2: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, anem a dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa l'hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat a l'aigua, en disponibilitat i en qualitat, també.
3: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
2: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
3: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
2: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del possible del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebro, o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que malauradament doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no ploren a la superfície, i etc. No? I, per tant, amb aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
3: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
2: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dintre 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
3: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
6: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros. Mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
0: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
3: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
6: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
3: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres per venir.
3: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
8: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multipliquets per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
3: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
8: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la fil·loxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
3: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
8: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. la necessites per beure, una mentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua, que és una cosa tan vital? Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple, aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
3: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
8: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Si això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati al llarg de la nostra vida, està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
3: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
8: Coi, per què no?
3: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
8: Tot no, però una part, però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60, dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Tu estàs tocat de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer... No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen, a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té... Ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Però són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després... Quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
3: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres.
3: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit o, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
9: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
3: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
9: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat. Sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
3: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
9: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
3: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
9: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
3: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al 4 Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
6: 4 Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients, destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres i sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència, no? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarco.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

Menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria. O de gringos forajidos, o de xerifs corruptes.

i una que no t'escoltes, que et diu vés a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: I ja ha arribat un altre cop el divendres, l'hora d'una nova edició, i nosaltres seguim aquí amb la mateixa il·lusió.

0: gaudíem d'amb la mateixa il·lusió, la mateixa amb la que nosaltres seguim fent el vostre, el nostre espai Sardana. És d'en Jordi Paulí i Safont.
1: Hola a tothom, em dic Jordi Paulí i vull fer una salutació especial pel programa Espai Sardana de Ràdio Mollet i felicitar-vos per la tasca que feu en pro de la sardana, de la nostra música i de la nostra cultura. Moltes gràcies.
0: I l'escoltàvem amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, l'any de l'estrena, el 2009. Quedeu-vos a gaudir amb nosaltres aquesta propera hora si teniu ganes d'escoltar sardanes de diferents estils. En el programa d'avui podrem sentir paraules d'alguns compositors, la composició en clau femenina com a cada edició, una que fa referència al mes que avui comencem, una altra a la festivitat d'aquest proper diumenge, una de lluïment de tenora, i us podreu assabentar d'on anar a ballar o escoltar sardanes aquests dies. Som-hi, doncs, i seguim!
2: De la manresana Dolors Viladrich i Pasqual és la composició estrenada l'any 2007 que escoltarem amb la Cobla Montgrins i que porta per nom El foment del cor.

0: Foment del Cor, de la Dolors Viladrich i Pasqual.
1: Tot seguit, la Cobla Marinada ens interpretarà una sardana de l'any 1993 que es titula Per Torroella i que està dedicada a l'agrupació sardanista Continuïtat d'aquesta població del Baix Empordà. El seu autor és el mestre de Bordils, municipi del Gironès, en Martirià Font i Coll.

0: D'en Martirià Font i Coll i enregistrada per la Cobla Marinada és la sardana que acaba de sonar per Antena. El seu nom per Torroella.
1: Aquest diumenge passat, 26 d'abril, vam anar al poble veí de Sant Fost de Campsentelles, on dins les activitats programades

Programades per a la celebració de la Diada de Sant Jordi, va tenir lloc una ballada amb la cobla Baix Llobregat. Hem escollit per incloure en el repertori del programa d'avui la sardana que vam poder ballar d'en Francesc Mas i Ros, l'Aplec de Sarrià, si bé ara la gaudirem amb una gravació en directe de la cobla Mongrins.

0: L'Aplec de Sarrià, sardana estrenada el 1978 i guanyadora del primer accèssit a la sardana de l'any. El seu autor, en Francesc Mas i Ros, i l'hem escoltat amb un enregistrament en directe de la Cobla Montgrins.
1: L'última sardana d'aquesta primera part és El Fatxenda de l'Aplec, sardana de lluïment de tenora del músic i compositor nascut a Montblanc el 1904 i mort a Blancafort el 1965, en Josep Maseras i Bertran. Gaudim-la amb la Salvatana.

era d'en Josep Maseras i Bertran amb la Salvatana, la sardana obligada de tenora, el Fatxenda de l'Aplec. Fem la mitja part i a continuació més espai sardana.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: La sardana que toca ara és una d'en Lluís Albert i Ribes, que es va estrenar a l'Aplec de l'Escala de l'any 2006, i que commemora el 50è aniversari de la mort de l'avi Xaxo. Porta per nom Memorable Aniversari. Sardana que ens demana el nostre amic de Vilablareig, l'Esteve Sureda i Freixes, i que ens ofereix la principal de l'Escala, en una gravació en directe.

0: Esteve, tal com volies, memorable aniversari d'en Lluís Albert i Ribes, amb la interpretació de la principal de l'Escala. Salut i sardanes, i fins quan vulguis.
1: Avui divendres comencem el cinquè mes de l'any, el mes de maig, i hem escollit per a l'ocasió una sardana que ens oferirà la cobla, la principal de la Bisbal, que porta un nom adequat pel que dèiem. És Flors de Maig, de l'any 2010. El seu autor és el músic i compositor, així com fuster de Sallent, en Jaume Riu i Ratera, del qual també escoltarem la seva salutació i afegir que aquesta composició la va dedicar als seus sogres, balladors de sardanes a la seva joventut i feta com a regal per a ells a motiu de les seves noces d'or.
2: Molt bon dia des de Sallent. Sóc el Jaume Riu Ratera i vull enviar una cordial salutació a totes i tots els oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Espero que us agradin les sardanes que escoltareu. Moltes gràcies.

0: Flors de maig, d'en Jaume Riu i Ratera, amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 2 de maig, ballada del 50è aniversari de la Jovenívola de Sabadell, a la plaça del Doctor Robert de Sabadell, a les 11 del matí. Ballada Montcada i Reixac, a l'escola Elvira Cuyàs, a les 12 amb la Nova Vallès. Doble ballada Ripoll, al passeig de Regull, a 4:45 amb les coples Bisbal Jove i Vell Puigcoble. També doble ballada a Artesa de Segre, a la plaça de l'Ajuntament, a les 5, amb les coples Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat. El tercer aplec del Puig de Creu, a Sant Pau de Segúries, a les 6, amb la Copla Canigó. L'onzè aplec de Comarruga, a la plaça dels Germans Trilles, a les 6, amb les coples Reu Jove i la Principal de la Bisbal. Diumenge, 3 de maig. Ballada a Taradell, a l'ermita de Sant Quirze, a 11:15 amb la Lluïsos Coble. El 58è aplec de Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, a 11:15 i a les 4, amb les coples La Flama de Farners, la Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. El 88è aplec de Santa Perpètua de Mogoda, al Bosc de la Torre, a les 11 i a les 4, amb les coples Jovenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Audició a Barcelona al Pla de la Catedral, a 11:45 amb la Vila d'Olesa. Ballada al Masnou, a la plaça Ducata, a 11:45 amb la Copla Ciutat de Cornellà. L'aplec de Paret Delgada, a la Selva del Camp, a les 12 i a les 4, a l'ermita de Paret Delgada, amb les coples Montgrins, la Principal de Tarragona i Reu Jove. Ballada Cerdanyola del Vallès, a la plaça de Francesc Layret, a les 7 amb la Copla Sabadell.
0: Ens queden dues sardanes per acabar l'Espai Sardana d'avui divendres, 1 de maig, al programa sardanista al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. I amb aquesta que escoltarem a continuació, complirem amb la petició de les amigues Mercè Bastida i Maria Company. La Mercè la vol per la Maria Company, per a totes les Montserrats i per a totes les mares. I gràcies pel que ens dius. I la Maria desitja que tothom passés una bona diada de Sant Jordi i vol dedicar una composició a tots els autors de sardanes. I de part de la Marina i meva, dir-vos a les dues que ens va fer il·lusió veure-us per a Sant Jordi. Som-hi, doncs, a Murgellenca, que és de l'any 2023, i d'en Jordi Molina i Membrives, interpretada per la Principal del Llobregat, de la qual en Jordi n'és tenora.
3: Hola, sóc Jordi Molina, instrumentista de tenora i compositor, i vull enviar una salutació als oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Desitjo que us ho passeu molt bé escoltant les meves sardanes. Una abraçada.

0: Maria i Mercè, esperem us hagi agradat Urgellenca, d'en Jordi Molina i Membrives, amb la cobla La Principal del Llobregat.
1: I ens acomiadem tot celebrant el Dia de la Mare, que serà aquest diumenge que ve, 3 de maig, i recordant les que ja no hi són i que trobem tant a faltar. De l'Antoni Albors i Asins és A totes les mares, que va estrenar el 1992, la cobla que ens l'ofereix La Principal de la Bisbal.

0: A totes les mares. Així és com es titula aquesta sardana de la que gaudíem i a qui ha anat dedicada a l'última composició del programa d'avui. I per què no? Jo li dedico a la meva, alhora companya del programa. L'autor, l'Antoni Albors i Asins, amb la principal de la Bisbal. Doncs fins aquí l'edició d'avui. Esperem que la setmana vinent ens acompanyeu i que tingueu uns feliços dies, aprofitant de valent la vida. Salut, sardanes, i seguim!
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar, perquè s'ha acabat la bateria o, pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro i Sánchez amb el suport del servei tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a un poeta dels principals poetes del segle XX, Joan Vinyoli. Vinyoli va néixer a Barcelona l'any 1914 i va morir també l'any 1984. Té una trajectòria llarga i molt fecunda. Va fer tot un reguitzell de llibres de poesies, però també era traductor i tenim versions d'ell de poemes de Rilke i de Nietzsche. Avui, com que tenim les obres completes i ja l'hem fet de tant en tant, continuarem on vam deixar-ho la darrera vegada que vam dedicar un programa a aquest poeta. Llegirem els poemes, comencem per un que porta per títol Destins. Uns han tingut la copa de la vida arran dels llavis i han begut a ple. Felicitat i somnis han sentit a dins la sang com un brunzit d'abelles. I màgiques paraules han parlat en altes nits i conjurat aurores a no tornar, feliços, navegant cors insondables endins i sense platges. Altres, però, la festa de la vida només l'han presentida des de lluny, com una olor feixuga de magnòlies obrint-se en un jardí, però llur cap dorm fatigat sobre l'espatlla trista i ploren sense llàgrimes als ulls, i el cor els bat amb dolorós anhel, solitari i profund en la nit fosca.

per cantar en la nit. I què cercaves en la tesa nit primaveral, plena d'estels i lluna? Et senties pujar cap a confondre, perdut en el silenci constel·lat. No era el rostre ofert ni els braços nus que t'havien lligat per la primera dolça vegada, ni el besar furtiu, allò en què tu pensaves, car sabies que sols un cop es dona el crit d'amor. Més, a través d'un súbit lliurament que et fou permès i correspost, o ple meravellós de músiques profundes trobant-se en un acord inesperat, et vas fer gran, tan gran que de la terra no iguala res aquesta plenitud.

Secretament anaven a trobar-se, les mans com si tinguessin vida per elles soles. Quin profund donar-se del tot per elles amb anhel sense mida. Com en un crit naixies, arbre insomne, ja ple d'ocells d'inextingible ardor, creuat de nits, de flames i d'estrelles, inconegut encara de l'amor.

viure, morir, perdent-se l'un en l'altre, sentint-se l'un per l'altre com salvat, fills de l'amor, haver ja començat talment el vol sense retorn possible cap a ser un. Com pleniluni sobre el món en pau, com nit primaveral que va expandint-se, viure, morir, plens de pressentiment d'una realitat feliç, sempre futura.

Trasbalsa la bellesa com el vi d'una verema antiga, presa d'ulls. El seu ardor cega els genolls i precipita el cor fins a llanguir. Emportament de flames amb l'obscura nit primigènia. Madura, la sang, en la sang verge crea d'una altra vida la llavor, l'atzar. Però després, una ombra de recança. Així, talment, quan minva la marea, caient la nit, la solitud avança i es torna trista la remor del mar.

dona closa. Quan la bellesa, en un cor simple, posa un sol instant només la seva flama, s'omple d'ocells la vagarosa fronda del sentiment i la cançó penetra fins al més íntim laberint de l'arbre. Però l'anhel adolorit que hi resta en extingir-se l'amorosa flama és ona closa que mai més no cessa de bategar sense morir en cap platja. Plor. Força callada, continguda, que bruscament vol esclatar. Vaciles, cor, a punt de rompre't en l'excés del dolor. No saps com contenir-lo, fins que de sobte, suplicant, la vida esclata en un extrem extenuar-se en abundós, ardents de llàgrimes, enfora de la seva immensitat.

l'inaccessible. No vaig trobar-te, viarany secret, cap als cims insegurs, coberts de boira del sentiment, sols entrevistos lluny. Atret només per ells, però mancant-me les fortes ales que demana un vol inusitat, tan sols per apropar-s'hi. Em vaig quedar fent via per carenes inacabables de muntanyes tristes. Inevitable solitud de l'erm.

qui s'ha perdut a si mateix i en orba nit peregrina, ple d'angoixa i crit. Qui, però, prop de la desesperança, troba senders de resignació. Com camina, llavors, aquietant-se, boscos endins, cap a secrets pujols interiors, on fresca brisa d'alba l'ànima antiga li retorna amb plors. Com sap, llavors, el bé de retrobar-se i, despertant del son al nou matí, emprèn el seu camí cap a la vall, sentint el veritable cant del riu, veient al lluny les terres de la vida i el seu alberg alegre vianant.

Ara sentirem un fragment d'una cançó de Lluís Llach, el cantautor. Porta per títol Que tinguem sort.

Doncs continuem amb els poemes de Joan Vinyoli. Aquest porta per títol El destí. En l'il·lusori somieig d'abril, com la glicina en la blavor del vespre, així flotem sobre la vida un temps. Tot és en pau. Dorm el destí com un infant i reflectint les hores com un riu quiet al fons de l'ample vall.

tot hora l'empeny i res del món no la contenta. Però, per tu, molt aviat cedia la violenta estreta del destí. S'abonava l'encrespada mar dels sentiments i esdevenia barca. Però tu ja no eres el mateix. Com una casa on ha viscut un hoste sublim, resta com buida i sense vida, quan l'ha deixada, i res no té sentit d'allò que abans ho era tot en ella. Així restem quan el destí ens oblida i, a poc, esdevenim hivern. No sóc del vent ni de la flama. Tot calla al meu voltant i s'atenua. Com és en va que pensi en un destí més alt? Ara, només, ple de silenci, com la terra llaurada en caure el dia, redossat a l'abric de les muntanyes, en quietud i soledat, espero la caiguda suau de la llavor. Tot és llavor, l'estrella de l'aurora, l'or del ponent, el so d'una campana. Tot és llavor que brostarà, potser. Llarg és l'hivern, però amb que sols un dia se'm doni el fruit, què hi fa la nit del cor? Cap força de l'altura no m'emporta.

el campanar. Sovint, sovint, com per la dreta escala d'un campanar, fosca i en runes, pujo cercant la inaccessible llum. Ple de fatiga, dono voltes, palpant els murs en la tenebra espessa, graó rere graó. Però, de temps en temps, sento la veu de les campanes, clara i alegre, ressonar, tocant a festa allà en l'altura. I veig, per la finestra, en el silenci de l'alba, els camps estesos, esperant. Aurores de la infància, com us trobo, llavors? Ah, com, encara dintre meu. Una llavor de joia perdurable pugna per fer-se planta exuberant. Com crides, infantesa, en les profundes capes del cor. Com, de genolls, et trobo. Déu meu, llavors, torna't pura lloança.

Tan sols una memòria. Què som? Tan sols una memòria d'allò que hem posseït i vàrem perdre. Canvi constant i resignat a Déu. El temps que fuig amb pas irreparable i sempre caminem en un món insegur. Fins quan l'amor ens dicta pensaments d'eternitat i passa d'una boca a l'altra, amb besos, l'ànima exaltada. Llavors mateix, la festa de la vida, com nau il·luminada, es va allunyant, plena de músiques que ja no són per a nosaltres, i la badia s'enfosqueix on, tristos, alcem

Amadeus, com un infant que mira l'estel perdut en el suburbi gris. És aleshores que, entre foscos núvols plens de presagi, vora el vell domàs crepuscular, on ja comença un vent de desesper, amb crit inacabable, com de viaix, misteriosament, fulgura el sol de la melancolia. Una cançó de l'ànima, llavors, puja innocent i sembra pietosa d'estels benignes la profunda nit del terrenal misteri sense fons. I màgiques figures i sentits es van entreteixint davant dels ulls i cauen, ja fets música, en el cor, que així coneix i estima el seu misteri.

els dies. Floreixen i moren els dies, deixant-nos tristesa només. De nits estrellades omplies un temps, el teu cor en excés. Or pàl·lid de vespres collies, com flors per a íntims vergers. Bellesa del món posseïda, segura, feliç veritat, perduda, tot just assolida, anhel de conèixer una vida més pura, més alta, callat misteri del cor. Aleshores, tot minva, tot mor, calcigat pel ritme feixuc de les hores. Passem fent adeus cap enrere, allò que hem tingut un moment expert en la inútil carrera. Sols queda un record i un lament. Passem com l'encesa primera de l'alba, com fressa de vent. Entrevels d'or. A l'hora de la posta, el vell camí llisca en silenci per un rost pendent. Arrecerat, empins a cada vora, fins a l'indret on, amplement obrint-se l'espai, se m'ofereix en calma el moviment majestuós del mar. Aquest és el meu èxtasi possible.

Sóc un humil conreu, ple de saó, per fer-s'hi petits arbres. És bo, potser, que l'ombra de les serres bressola com la mare al cor cansat. Però, i el foc, allò més íntim de l'esperit del foc que m'inflamava? Un altar hi vaig alçar, i entre dos llustres un déu em somrigué.

Bé, doncs, fins aquí ha arribat el nostre programa del combat dels poetes d'avui, dedicat a Joan Vinyoli. Que passeu molt bona setmana.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem. Sweet the streets
3: I used to Festa Major 2026.
4: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
3: Festa Major 2026.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. En el dia d'avui parlarem, jo crec, d'una cuina tradicional, perquè de fet allò anem a parlar del carbó i ara estava pensant allò en aquella dita, ja que comencem el mes de març, allò mas marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot.
1: Sí, a la jove si pot.
0: I si no pot, bé, aquesta veu que heu sentit és la de la Marina Dunyach. Benvinguda, Marina, com estem?
1: Bé,
0: bon dia. La Marina és la cuinera de Gallecs que ens acompanya, doncs això, cada tres setmanes en el Parlem de Cuina, els controls tècnics i de so. Tenim en Sergio Guardeño, us parla Emma Balea. Anem a parlar de carbó perquè just a Cànoves i Samalús, no?, s'ha iniciat la mostra del carboneig.
1: Sí,
0: el carboneig. Que arriba la 17a mostra.
1: Sí. Sí, sí.
0: Un
1: ofici, era un ofici, ancestral, que era una manera de guanyar-se també la vida. Arreu de totes les muntanyes on hi havia llenya, on hi havia bosc, no? Uh-huh. Fins i tot ara parlem de Cànoves i Samalús, però, per exemple, a la Serralada de Marina n'hi havia moltes de carboneres, no? Hi havia molts punts on es feia carbó, i fins i tot per un camí que està... Bueno, no sabria explicar-ho gaire, el camí, uh-huh, però hi ha els restes de la carbonera encara, imagina't, perquè és clar, es limitava un bon tros que quedés pla on es pogués fer, no?
0: Curiós, o sigui, perquè... per les muntanyes d'aquí al voltant, no? Tant allò de la Conreria com a, ara penso, la zona de Sant Llorenç, no? Hi han pous de glaç.
1: Sí, això sí. També.
0: No?
1: Sí,
0: hi ha moltes restes.
1: Sí,
0: no?
1: Però no té una cosa...
0: No té res a veure amb l'altra.
1: Mai ho
0: haguéssim, no? Però
1: pogut
0: que jo
1: fer
0: no
1: una
0: havia...
1: costat de l'altra, no?
0: Però pensava que... Jo no n'havia sentit tant, allò que hi hagués allò,
1: sí,
0: restes de,
1: sí, sí,
0: carboneres.
1: Sí. I els pous de glaç té la seva raó, perquè baixaven el gel de Montseny, per exemple, que per això ens trobem aquí,
0: també,
1: i llavors
0: ja,
1: era el pas per arribar a Barcelona. Mm. Llavors es embolicaven amb sacs, no?, que és una barpella aquella que ajuda a mantindre la calor, bueno, que no, ai, la calor, no, el fred, perdoneu, el fred al revés, i llavors era un pas per poder arribar a això. Sí.
0: Bé, doncs també hi ha restes,
1: de carboneres. També hi ha de restes carboneres. De carboneres.
0: De fet, aquest ofici ancestral l'ha recuperat una associació de Cànoves i Samalús que es diu El Suí.
1: El Suí.
0: I és perquè, en deia la Marina, és que hi ha com un cim petitó,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha un cim que no costa gaire de pujar, no és tan alt com les Agudes ni Altura de Boma. De totes maneres, està propet dels 1.000 metres, Em sembla que està a 900 o així, no? El Suí. Tota, i la gent m'adora el Suí, o sigui, tota la gent que viu a Puiggració, saps? Bueno, tot allò de, saps? Tota Ametlla, el Suí el tenen de cara, i el Suí és com, saps? Allò, com les muntanyes
0: com
1: de Montserrat.
0: Mirador.
1: Com un mirador. Com que el veuen allà. Sí, aquest és el Suí, és com la muntanya que et vigila, no? Saps?
0: Uh-huh. Bé, doncs, justament aquest cap de setmana, aquest diumenge... han iniciat aquesta mostra, perquè té tot un procés.
1: Sí, té un procés, O sigui, a Cànoves han encès la carbonera aquest diumenge, Però aquesta fira, que també és una fira, perquè a més hi ha firaires i van amb productes, fan exposició, bueno, expliquen doncs, feines ancestrals, com és posar ferradures als cavalls, sabeu? Però això dura un mes. Perquè els primers 15 dies, a partir d'on sembla que és del 14 de febrer, comencen a fer la carbonera, i la carbonera costa molt de fer, perquè mira, primer de tot es té que posar terra baix, ¿vale? I després es tenen que anar posant troncs fent un cercle, troncs fent un cercle, i... m'ensenya el procés.
0: És a dir, en el fons, aquesta associació té una pàgina web que es diu elsuí.cat,
1: ho
0: diem allò per si ho voleu consultar,
1: sí,
0: no? Fan moltes activitats de recuperació de tradicions. I llavors doncs, hi ha un apartat que et vas veient en imatges...
1: Com es va fent la carbonera, no? Penseu que aquesta de Samalús hi havia 30 tones de llenya. De 30 tones de llenya en surten la meitat de carbó, O sigui, de cada 1.000 quilos de llenya, cada 2.000 surten 1.000 quilos de carbó, no? I llavors allò que es deia... I això, mireu aquesta web, perquè l'estem veient ara mateix en l'ordinador,
0: sí,
1: i és preciós veure com es munta, perquè és una cosa, un ofici que es tenen que sàpiga fer, perquè es tenen que aguantar els pals, primer es posen els pals gruixuts, sempre deixant un orifici al mig, que seria la ximeneia, la fumata que en diuen ells, no?
0: Sí.
1: Llavors van posant els pals gruixuts al mig, anar fent rodó i anar pujant en forma de piràmide. I tota la llenya més prima es posa al voltant. No?
0: I després queda... No?
1: I després a sobre es posa terra, força terra, sí. I a sobre la terra fullaraca. Perquè, esclar, quan s'encengui, s'encengui de debò, no? De totes maneres, llavors fan... és que jo ho vaig veure un any que hi vaig anar, quan l'encenien, sí. Però penseu que han tardat 15 dies en fer aquesta muntanyeta,
0: Que sembla com un iglú.
1: Sembla com un iglú, exactament.
0: Allò de les casetes dels esquimals, però de troncs.
1: Sí. I després, quan l'encenen, tiren brases per la ximeneia, o sigui, tiren la brasa, la tiren per dalt, perquè baixi baix, i vagi cremant la llenya. Espereu-vos un moment, és que hi havia... si diu, la llenya no es crema, es cou. Perquè té que ser una cocció lenta i sense oxigen. I fan uns forats a baix perquè hi entri una mica d'oxigen, però això té que quedar molt, molt controlat, perquè si cremés, la llenya, si es crema, queda feta cendra.
0: Sí,
1: en canvi, no es pot cremar. És que em penso que la diferència que ho expliquen és coure, a poc a poc, perquè quedi el carbó. El carbó, Llavors, per tant, aquesta duració, això pot durar de 8 a 10 dies, Perquè com que és un foc molt lent i molt controlat...
0: Clar, llavors hi ha persones que es dediquen a anar controlant, no?
1: I llavors, quan arribava el moment de les carboneres, la gent que s'hi dedicava ja havia fet una barraca de pedra seca al costat de les carboneres. I llavors allà hi dormien, perquè eren les 24 hores, aquests 8 o 10 dies, que tenien que anar controlant la carbonera.
0: Mm-hmm. D'un-hi-do.
1: I quan estava tota cremada, sortia un fum blavós. I quan surt el fum blavós, és que vol dir que ja està tot consumit. Vale? Però llavors es té que deixar refredar totalment. Perquè si traguéssim... si ho traguéssim de seguida, primer que estaria cabent, i el contacte amb oxigen tornaria a cremar.
0: Sí,
1: oi?
0: Sí, clar.
1: Tu poses una brasa i si té oxigen cremarà. Per tant, ho tenen que deixar refredar molt i llavors quan ho tenen tot fred, llavors és quan ja treuen el carbó.
0: Mhm.
1: És una feina totalment de filigrana artesanal i està, felicitem a tot aquest grup de gent que recupera això, que no ens havia parlat, que recupera aquests oficis, perquè si no s'entren a l'oblit.
0: És que dura tot el mes de març,
1: El mes de març, perquè llavors...
0: Va començar el 14 de febrer, el que tu deies, amb l'inici de la construcció de la barraca de carboners...
1: Sí. I llavors, diumenge, que també surt el 9-9, una gran pàgina, no? Perquè aquí va encendre, sempre es fa la gran festassa, no? I aquest diumenge passat, ahir, hi havia els germans Castells, que són els que van tirar les brases, que és la gran festa, no? I llavors, això, però ara ho tenen, quan ara va cremant, cremarà aquests 8 o 10 dies, i després té que quedar també 8 o 10 dies més perquè es refredi. Però mentrestant, aquesta fira va durant, i llavors cada cap de setmana van fent accions diferents, no?
0: Clar, de fet, allò, us convidem a això, el que hem dit, fanegeu la pàgina web perquè veureu tot el programa, és a dir, aquest cap de setmana 7 i 8 hi ha activitats, el divendres dia 13 i dissabte 14 i diumenge 15 tornen a haver-hi activitats, i després em comentaves allò, Marina, que també el que fan és
1: una carbonera per juvenil. Juvenil. Ho faran amb menys, jo no l'he vista, però m'imagino, no? Ho faran amb llenya més prima, no? Perquè vagi una combustió més ràpida i perquè puguin veure, però ja només ensenyar com es construeix, encara que no sigui aquesta de 30 tones, això ja és artesanal, és com construir una pedra seca, una paret de pedra seca, que també són oficis que s'estan perdent, no? I això, doncs, és el mateix, és que ho trobo preciós, no?, saber-ho fer, no?
0: I comentaves allò que, paral·lelament, no? El que és la mostra del Carboneig, també hi ha...
1: Hi ha un any, un dia d'aquests, un cap de setmana, em penso que és el dia... A veure, que està tan petitó.
0: Jo veig aquí sopar de duc.
1: Sopar, això, sopar hi ha un sopar. El dia 7 hi ha un sopar. Hi ha diverses coses. Jo trobo que si tu us hi dones la pàgina, si us apunteu la pàgina i mireu-ho, perquè està aquí mateix.
0: Bé, de fet, allò, el dissabte ja, sopar d'escudella... Es fa bona escudella al carbó?
1: Molt.
0: Molt?
1: Molt. Parlarem ara una miqueta de per què fa servir el carbó, eh?
0: Clar, això és el que t'anava a preguntar. Sí, és a dir, la diferència, no? És com quan la gent diu, no, anem a fer allò, doncs, a la brasa, no? Mm-hmm. Doncs per exemple, el carbó, no? M'imagino que també a l'aliment li dona una cosa diferent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Si comencem una mica, per què pensem que el carbó era necessari, no? Hi ha el carbó de mina, que ja ho coneixem, no? Però que les carboneres era, i tenien diferents finalitats. Una, netejar el bosc. I això es feia a l'hivern, quan no es podia pas fer a l'estiu, eh? Per tant, netejaven el bosc. No hi havia, llavors no es cremaven, no? Una altra cosa era donar feina, hi havia molta gent que això era una part de la seva economia, no l'única, però els anys aquests que es feia, que són quasi bé abans dels 50, no? O durant els 50 també, eren gent de muntanya que aquest temps, com els que van acollir fruita ara, no? Doncs llavors hi havia uns jornalers que s'anaven a fer carbó, i per tant eren una part de la seva economia, no? I aquest carbó era molt apreciat i molt venut, no? Qui el consumia? Doncs es consumien les cuines professionals, perquè la cuina professional no és fins als anys 50-60, quasi bé 60, que no entra el gas. Per tant, abans dels 50, les cuines eren, de veritat, de molta força, perquè hi havia les cuines econòmiques.
0: Sí, jo me'n recordo això de la cuina econòmica.
1: Exactament. I les grans cuines d'hotels i dels restaurants estaven fetes en carbó. La feina del cuiner, durant aquest temps, si sempre ha sigut com una feina molt feixuga, quan les cuines funcionaven en carbó, encara ho era més, eh? Perquè, esclar, tenien que arrastrar sacs de carbó i anar omplint sempre la fogona perquè allò no parés mai, no? I esclar, i com és que també trobem aquestes carboneres a prop dels nuclis urbans, no? Perquè és on hi ha els restaurants, no? Una mica el que comentàvem abans amb el gel, era el mateix, i per tant en trobem de carboneres a Cànoves i Samagosa, que està aquí, a tot aquest tros del Vallès, que és el que coneixem nosaltres i ens movem, però a la Serralada de Marina n'hi havia unes quantes, o sigui que, esclar, era carbó que després es passava en els restaurants a prop de Barcelona, no? Que és on n'hi havia més, no? I llavors, per què es fa servir el carbó? Per què es fa servir? Primer per aquests grans fogons que hi havia, però a les cases hi havia la cuina econòmica. Gran estalvi, que és una cosa que encara hi ha gent que la compra, que encara ho fan, la reprodueixen en modern, no? Ara hi posen llenya, però també s'hi posava carbó. I aquella cuina que servia per escalfar la casa i per cuinar.
0: Clar, és que servia per això, sobretot, també, que aquesta escalfor.
1: I per cuinar a baixa i més alta temperatura. O sigui, és boníssim això, eh? No sempre s'ha cuinat allò, vinga, de pressa. No, sempre hi ha hagut coses que s'han tingut que confitar, que a vegades n'hem parlat, aquest foc lent, no? Doncs la cuina econòmica, i ara això, un tros on hi havia aquelles rodones de ferro que es anaven traient...
0: Traient així en funció del tamany, no?
1: Exactament.
0: De l'olla que hi posaves a sobre.
1: Però al costat hi havia ferro forjat, ferro, de
0: també,
1: ferro,
0: sí.
1: Posaves allà, i allà es anaven coent les mongetes molt a poc a poc, per exemple, o es anava fent l'escudella, o es anava fent... Saps? Vull dir que guaita quina perspectiva d'estalvi des del començament, de netejar els boscos, d'aprofitar la llenya, llavors aprofitar el carbó, i després el resultat d'aquest carbó també et dona un aprofitament múltip, no? de el que es feia servir.
0: I jo et preguntava, el cuinar amb carbó li dona allò una manera de fer un gust especial a allò que cuines?
1: Anem a veure, barbacoes, no? Que seria un altre tema que fem servir el carbó, no? Què fem quan fem una barbacoa a casa? Hi posem llenya i esperem que es faci el carbó. no podem fer una barbacoa amb flama. La flama només serveix per fer els calçots, això sí. Els calçots sí. Es fan amb flama, eh? Però les carns es couen amb...
0: En carbó, no? En, si si la gent compra carbó,
1: i,
0: també,
1: i
0: clar.
1: I compra carbó, no?
0: Bosses de carbó.
1: Sí, és que en llenya no es pot fer. En llenya, amb flama no es pot fer. Llenya sí que ho és, no? Però no es pot fer amb flama. Per tant, una de les activitats és això, no? Quina diferència hi ha entre fer-ho amb una barbacoa, amb brasa, sí. O amb una planxa? És clar que n'hi ha. Clar que n'hi ha. O sigui, aquell gust de fum, no? Aquest fumat que ens agrada tant, aquesta cocció que no és ràpida, perquè amb una planxa pot estar molt calenta i et pots anar molt ràpid. Això pots controlar-ho més. És un anar fent, anar fent. El producte queda més bo. I després jo trobo que no tenim que mirar solament el producte. Això n'hem parlat moltes vegades. Una taula ben parada i ben acompanyada és molt més bo que aquell menjar, no? Doncs la barbacoa sempre es fa en grup. Rarament vas tu sola i et vas a fer la costella de xai. Sempre fas en grup. Sempre és com una festa comunitària, no?
0: I estava pensant, Marina, i sempre relacionem la barbacoa, sobretot, amb carn i verdures,
1: bueno,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: bueno,
0: també es pot fer, m'imagino.
1: També es pot fer
0: no?
1: peix,
0: de peix,
1: i tant,
0: no?
1: Però i tant.
0: És a dir, ara estic pensant, allò, la part del sud, allò que fan els espetos i tal.
1: Home,
0: també,
1: allò,
0: no?
1: Per exemple, el de Màlaga, no?
0: Sí.
1: Allò es fa en brasa, allò ho posen apartat, ja va brasa, no hi ha la flama, eh? Hi ha la brasa, i llavors ho porten apartat, i amb el foc, i amb el calor que arriba es van fent, no? Els països nòrdics, ens anem una mica molt lluny, però allà tenen tot aquell fred que casca, no? I a les cases que tenen una mica d'espai al costat del llac, un al costat del llac, tots tenen una barbacoa. Uh-huh. I allà, doncs, hi couen el salmó.
0: Salmó.
1: Així, és tipus com el mateix sistema que ho de les sardines, doncs el mateix també couen el salmó, que és el que tenen ells, eh? Vull dir, diguéssim, que això és una cosa extesa arreu del món, aquest tipus de cocció, no? I és extesa. I hi ha uns forns que ja fa anys que funcionen, que el Hospel, bueno, ho dic la marca, però és igual, eh? Perquè és l'únic que hi ha en el mercat, i aquests forns, i van en carbó, aquests forns els tenen els grans hotels i els grans restaurants, perquè per fer brasa, per fer només brasa, perquè dona un altre que viu i dona un altre gust a nova planxa. Eh?
0: Mm-hmm. S'ha de tenir allò cura a l'hora de cuinar, allò amb carbó? Alguna cosa que diguis, home, el que has de vigilar, deies, clar, el que s'ha de cuinar, es cuina amb carbó perquè ha de ser amb la brasa, no passar allò amb la flama, no?
1: Mm.
0: Però no
1: bueno,
0: sé si...
1: Que jo crec que no, crec que la gent... Però això em sembla que ho sap tothom, eh? Com que normalment hi ha diferents nivells més a prop o més lluny, doncs depèn de la intensitat que tinguis de brasa, doncs ho tens que posar més amunt o més avall. Depèn també de la gruixor de la carn que vas a fer, eh? Bé, és una anècdota personal. Jo vaig anar al País Basc i vaig anar a menjar allò un xubetón d'aquells que no sé si devia pesar 900 grams, em sembla que no érem 4, eh? No ens esperem. I en el restaurant, que era una cosa petitona, només entrar, hi havia com mig metro, o potser més, de brasa.
0: Tenida.
1: Uh-huh. I clar, allò, imagina l'escalfor, el xubetón amunt, és allò que té que quedar a dintre cru, no?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: de fora ben torradet i ben... I els d'això que es tapin, no?, els poros de la carn, perquè si no sortiria el suc. Per tant, necessiten aquell escalfor gran, també això dependrà de què passa a coure, no? Si cous unes costelles de xai, doncs, bueno, tu tindràs unes brases normals i corrents, no ho posaràs al costat de la brasa perquè se't cremaria, doncs una mica amunt perquè vagi fent, no? Si et queda poca brasa, doncs baixa, perquè més brasa, més escalfor. Eh? O sigui... Sí. Ara diríem, això m'ho acabo d'inventar, eh? 10 centímetres de brasa és X escalfor, eh? Però...
0: És a dir, que aquesta brasa no s'ha d'anar retirant.
1: No,
0: no,
1: no, no.
0: Al contrari.
1: No, es té que anar alimentant.
0: Tant.
1: Quan sí, es té que anar alimentant.
0: Tant.
1: Menys brasa, menys escalfor. Més gruix de brasa, allò puja més i dona més escalfor. Llavors és una mica de lògica, a veure com ho posem, eh?
0: Mhm. Que jo et comentava això de la carn, però que em deies, no, i el peix també, no? I
1: sí,
0: que
1: ja es pot fer tot. Sí, sí, sí.
0: Mm. I el tipus de carbó influeix? Cada vegada allò posa carbó vegetal, carbó, no sé. No.
1: Això
0: és el que aprendrem si anem a la mostra de carbonet.
1: És el carbó vegetal. Uh-huh. I el carbó de pedra són els de les mines. Aquest es crema més fàcilment, perquè esclar, ve de la llenya, llavors és normal, i ja ho diu el nom, carbó de pedra, doncs crema menys, més a poc a poc. Què ens agrada? Per cuinar, de veritat, ens agrada aquest, eh? Uh-huh. Ens agrada aquest. I si no, pensem-ho, eh? Quan fem un foc, anem a buscar alzina, a veure, anem a buscar roure, que són les dues millors fustes per fer brasa, oi? I ja ho pensem, ja. Quasi bé mai compres carbó de pedra, bueno, quan els necessites sí, eh? Uh-huh. I té més intensitat, eh? Per exemple, en els restaurants, aquests forns que us dic, segurament fan servir el carbó de pedra perquè té més resistència i aguanta més, i per tant a nivell econòmic és més, us hi surt millor.
0: Uh-huh. En tot cas, aprofiteu durant tot aquest mes de març. Hi ha activitats a Cànoves i Samalús. Us repetim allò, doncs, la pàgina web, el sui.cat. Podeu veure que és una entitat que promou moltes activitats de caire tradicional, i una d'elles, jo crec que la més emblemàtica, és precisament aquesta mostra de carboneig, que arriba, crec que a la 17a edició, i que va començar el passat 14 de febrer, i que, com veieu, fins a finals de març tenen activitats. Mm. No sé si després es podrà comprar. Imagino que sí, no?, amb aquest carbó.
1: Sí, segur, però després, és clar, quan ho hagin refredat, eh?
0: Clar, sí.
1: Segur, seguríssim.
0: Molt bé. Doncs, Marina, ho deixem aquí.
1: Molt bé,
0: no?
1: doncs fins la propera. Eh?
0: Que aprofiteu, eh? Aprofiteu allò per conèixer el territori, i una manera és també recuperant allò, aquests treballs allò ancestrals, sí, que tenen encara vigència.
1: I que encara queda gent que ho sap fer-ho, sabeu, perquè és molt gran. Per tant, la gent jove, jo animo a que aprenguin aquest ofici, perquè si no desapareixerà qui ho sap fer-ho, saps? Penso que per això és important promocionar-ho.
0: Clar, és a dir, que facin allò de la mostra juvenil, està molt bé.
1: Sí, està molt bé. Per
0: perquè això, vés-te'n per a saber què passa en un futur. Igual necessitem recuperar el carbó. Ah, qui lo sap?
1: No se sap.
0: No se sap.
1: Ara, de moment, el Petrovi és bo que ja està encallat.
0: Que vagi bé, Marina. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Fins aviat.
0: Adéu. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Parlem de cuina.
7: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
6: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
8: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

I em piulo com ocell, refilant com passerell, que en tant trobo la paraula per discutir al sobretaula i enragono sense fi, garrulant sense destí, remugant sempre amb enveja del qui més encantoseja, que sempre vol entonar, xerrant deixa'm sense pa, aquest que sols parloteja i tothom ja li coreja, de cop jo ja ho eixis clar, com Bruel de l'Empordà, acabar amb aquest xivarri, la cridòria de tot barri, acabar amb aquest soroll, l'enrenou que en torna foll, que davant tanta gatzara, la bullícia que no para, el món és un galliner de bullanga de carrer, qui sempre fa la salmòdia és qui genera cridòria, nosaltres fem vels com xais, i els de dalt no fan esglais, ven fum amb la cantadissa, estrepits de trencadissa, i prou dir que les patec, el meu clam ja no me'l bec, i faig un gran crit que venci, i n'arribi així el silenci. I muts podrem escoltar.

Aquí iniciem una setmana més a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Bet David Age és una cançó de soft rock interpretada per la cantant nord-americana Kim Carnes pel seu cinquè àlbum d'estudi, titulat Mistaken Identity. La cançó és una de les més famoses de l'artista, amb la qual va aconseguir arribar al número 1 a molts països. Escoltem Kim Carnes.

expose you. When she snows you. Bon dia, és el cinquè disc d'estudi dels Pets. Fou enregistrat i mesclat l'hivern de 1997 als estudis Aura d'Esplugues de Llobregat i els Molinetti de Reco, a Itàlia. Produït per Marc Grau i masteritzat als estudis Nautilus, a Milà, Itàlia, per Antonio Baglio. Aquest disc va suposar un esdeveniment mai vist fins a la data. Batent tots els rècords del grup, venent més de 100.000 còpies i convertint l'àlbum en el disc no recopilatori més venut del rock en català. Escoltem els Pets i bon dia!

Seguim a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar el podcast sempre que vulguis. Mirror Man és una cançó del grup britànic de synth-pop The Human League. Va assolir el número 2 a les llistes de singles del Regne Unit. Va ser escrit conjuntament pel cantant Philip O'Kay amb el teclista Joe Callis i Ian Burden, i produït per Martin Rosen. Escoltem The Human League amb el tema Mirror Man.

Solo para ti és el nom del quart àlbum d'estudi del cantant espanyol Sergio Dalma. L'àlbum va ser gravat als estudis KS Estudis de Barcelona el 1993. Va ser produït pel compositor i productor espanyol Luis Gómez Escolar i produït per Julio Seijas. Va ser llançat al mercat el novembre de 1993 i publicat per la companyia discogràfica Polidor Latino. Escoltem Solo para ti, Sergio Dalma.

Aquell any, el programa de números 1 i èxits a la sintonia de Ràdio Mollet. I Believe és el senzill debut del guanyador de la tercera temporada d'American Idol Fantasia. Llançada als Estats Units el juny de 2004, I Believe va debutar al número 1 del Billboard Hot 100 dels Estats Units, venent 142.000 còpies durant la seva primera setmana i guanyant 3 premis Billboard. La cançó també va assolir el número 1 a les llistes de singles canadencs i la quarta a la llista de singles àrea d'Austràlia. Va ser inclòs a l'àlbum debut de fantasia Free Yourself el novembre de 2004. Escoltem I Believe Fantasia.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Després de la pausa continuem amb la música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Trep una salutació de qui t'està acompanyant. No More, I Love You és una cançó del pop i rock de la banda The Lovers Speaks. Va ser llançada el 1986 com a primer senzill del seu primer i únic àlbum d'estudi, The Lovers Speaks. La cantant escocesa Annie Lennox va enregistrar la cançó el 1995, la qual va assolir èxits a nivell mundial i li va otorgar el seu segon Grammy com a solista. Escoltem aquesta versió d'Annie Lennox.

A Sergé és una cançó i senzill interpretat pel grup femení espanyol Les Ketchup. El seu senzill ha estat considerat com una de les cançons més exitoses de la història a tot el món, ja que va vendre més de 8 milions de còpies i va ser número 1 a més de 20 països. Escoltem Les Ketchup, a Sergé.

A la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem amb la música. All of Me és una cançó de l'artista nord-americà de rhythm and blues John Legan. Va ser llançat com un dels senzills del seu quart àlbum d'estudi, Love in the Future. Va causar gran impacte en les ràdios urbanes, pel que va ser llançat als Estats Units com el tercer senzill de l'àlbum. La cançó va vendre més de 5 milions de còpies als Estats Units. Escoltem All of Me, John Legan.

El Canto del Loco va ser un grup espanyol de rock alternatiu. Després de finalitzar una gira de l'àlbum Zapatillas i davant la participació de Dani Martín a la pel·lícula del director Vigas Lunas, Jo soy la Juani, els mitjans van començar a entendre rumors sobre la possible separació. No obstant, el grup ho va negar tot i es va limitar a dir que després d'unes llargues vacances tornarien amb nova feina. Escoltem el Canto del Loco, Volverà.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Marxem amb el tema No Ordinary Love. És el primer senzill després del quart àlbum d'estudi de la banda britànica Sade, Love Deluxe, de 1992. Va ser premiada amb el Grammy a la millor interpretació de Rhythm and Blues al 1994. La cançó va aparèixer a la pel·lícula de 1993, Proposición Indecente, encara que no va ser inclosa a l'àlbum de la banda sonora de la pel·lícula. Que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb No Ordinary Love i Sade.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la velocitat. L'expressió anar tota castanya vol dir anar molt de pressa. No es volia perdre el concert i va conduir fins a l'estadi a tota castanya. També podríem dir a tota màquina. Per exemple, li agrada fer anar el cotxe a tota màquina, no hauria de córrer tant. O, a tot gas, feia més de mitja hora que l'esperàvem i per fi vaig veure que anava tot gas pel mig del passeig. O fins i tot a tota pastilla. La vaig veure que baixava per l'avinguda a tota pastilla. A tota castanya també pot referir-se a la intensitat d'un so, per exemple. I ningú pot dir-li que això que ell en diu música no es pot posar tota castanya? Ben diferent és anar a poc, com seria anar a pas de tortuga, a pas de bou, espau, o a pas de formiga. Estic avançant el treball a pas de formiga, tinc la sensació que no l'acabaré mai. Heu sentit mai l'expressió dur més corretja que Sant Agustí? Té el mateix significat fer les coses amb gran lentitud. No acabarem mai la feina. Dur més corretja que Sant Agustí. Aquesta expressió juga amb la forma verbal tenir corretja, equivalent a tenir tolerància, i al·ludeix a l'hàbit dels ordres agustins que duien una corretja penjada a la cintura. I vosaltres, acostumeu a anar tota castanya o anar xano-xano, és a dir, a poc... Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Festa Major 2026.
2: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
1: Festa Major 2026.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar. Perquè s'ha acabat la bateria, o pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts al programa del FEM Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
1: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
0: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
1: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
0: És a dir, allò que seria essencial seria...
1: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, doncs un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Vale? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no ens oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
0: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò els nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
1: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no pot ser, lactància artificial. I a partir de 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans. No? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. Val? I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin... marranegin. Sí, això és molt important.
0: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Mm-hmm. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada, no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
1: Tal qual.
0: Generar els nostres àpats, no?
1: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
0: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
1: Sí, i llavors sí que és important que des de petits això... Ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocrí pediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits. Sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades... Si ens fixem, quan parlem de dieta...
0: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
1: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
0: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
1: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
0: L'Institut Català de la Salut.
1: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per a alimentació a casa...
0: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
1: I estan molt bé, i a més, també per la gent pues, que tenen diferents
0: patologies
1: i també creences, no? O sigui, estan molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no, que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
0: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, perquè també valoraran l'esforç que suposa jo al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
1: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per accés o per defecte, que involucrin el nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més, és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo, no? I és molt divertit, perquè ells sí ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, El que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
2: Sí, perquè
1: està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
2: al cap. Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
1: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa, o sigui, igual que la mama i el papa. No mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Sí. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
2: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? També. No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
1: Sí.
2: Sí, els 5 àpats, sí.
1: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí, perquè així mantenim...
2: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquests 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
2: Deia, els hi falta el sucre, però no paquem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
1: Clar, quan diem sucres... Diem sucres, hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
2: La fruita sempre després, ho diem perquè també és una polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
1: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre,
2: sí,
1: perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no... I la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
2: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
1: Aigua.
2: No, res de refrescos, ni
1: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
2: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
1: Importantíssim.
2: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
1: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, no hi ha, que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
2: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè
1: sí.
2: També tenim allò socialment, allò de, ai, doncs, amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
1: Sí, perquè té la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els hidrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
2: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
1: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que els servirà per un futur.
2: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
1: Per suposat. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
2: I no passa res, allò. Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. I una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
1: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
2: Sí.
1: Clar, és que clar, de vegades no pensem.
2: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien més d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
1: Sí, sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
2: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
1: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixa en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
2: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
1: Sí,
2: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat o han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
1: En això és veritat que jo no estic especialitzada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim.
2: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyisé que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics per al tema del calci.
1: Sí, sí, importantíssim.
2: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
1: del
2: millor.
1: Del que vulguin.
2: Del que vulguin.
1: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
2: Modes, també.
1: Modes.
2: Sí, no, no, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
1: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca, si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
2: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana...
1: Llavors,
2: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? l'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
1: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
2: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
1: Sí,
2: clar,
1: sí.
2: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen,
1: però
2: segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
1: O segons quina vitamina, doncs la vitamina B, o... Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
2: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
1: Clar,
2: no?
1: Després, viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, a colors... Bueno, cadascú...
2: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
1: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència de que... Ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza, doncs la menjarem i a gust.
2: Hosti,
1: i potser no serà tot un plat de pizza i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
2: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
1: Total,
2: no?
1: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució al menjar. No?
2: Quedeu-vos amb aquest triangle, eh? Alimentació, exercici i salut emocional.
1: És importantíssim, i això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
2: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
1: Fins una altra. Adéu.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: En Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tant i tant xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico, i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro, i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta, de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitació que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents d'aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobre tot el Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura que vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen, com dèiem, un nou rècord amb 4 milions 2.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu de afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves, que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: L'utilitz és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Ali de la Granadella, l'Espai Macià, tots tres que es poden visitar, hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que són les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web, també hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt un quart de 3 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El govern d'Espanya va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, l'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva. S'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: En punt 1:15, en situem a Barcelona, la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat el juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors.

0: licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
1: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marçal Ortuño celebra la notícia.
2: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
1: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
3: Ja no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és veritat que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser d'un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
1: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert, amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
0: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra. Olot FM, Joel Tallant.
4: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
5: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i, evidentment, s'hi cobren de vigilar, doncs, de com es gestiona, doncs, en el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser, doncs, estar-hi presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
4: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
0: Un moment ara per la cultura. Avui arrenca a Palamós el festival Amb so de cobla.
6: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
8: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no, animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
7: La programació d'aquest desè Amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
9: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Cort, ens explica la seva experiència de l'any passat.
10: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
9: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
0: Arribarem als esports amb música.

0: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
1: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristio en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
2: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
3: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat del d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
2: How it happens. No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar els Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
4: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
2: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
5: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrenar handbol.
6: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
2: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Elena Ruiz, de 21 anys.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'univers infinit.
11: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
10: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
1: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
1: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va sent pesant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
1: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
1: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
1: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
13: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
1: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
1: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gómez Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
2: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tio competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de so, Toni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
1: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
1: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
10: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
1: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
14: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
15: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
1: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en 2 dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
1: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una 20ena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
16: La protesta afecta fins a una 20ena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges i ja s'han cancel·lat fins a una 20ena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
17: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
16: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
8: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
1: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
1: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
1: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
1: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
19: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
18: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
20: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
18: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
1: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
1: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
21: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
13: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
21: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
13: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
21: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
13: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
21: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
3: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
21: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: Gairebé en punt 3:15 de la tarda, ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han retingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
4: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
22: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
4: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
8: Notícies en xarxa.
0: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
1: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
0: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
24: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una información más completa.
23: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
0: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: Sota el lema Tot comença a la terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
6: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir-ho d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
5: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
0: I aquest setembre, l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places de parc i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de mobilitat de Ribes de Freser.
11: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
9: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
0: Poc més de 10 minuts i arriben a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. El festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
1: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puigreig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
25: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
12: La programació d'aquest desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
26: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
27: En un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
26: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
0: I arribarem als esports amb música.
28: Jasmines en el pelo y rosas en la cara.
2: maravillosa caminaba y la flor de la canela.
0: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
1: El tenor peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: I també avui protagonista Jethro Tull.
1: La veterana de formació britànica que actua en aquest cas al Festival de Cambrils.
0: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
7: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. I gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
10: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
7: How it happens. No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria ribarenca contra els rojinegres.
14: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
7: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
15: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
16: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
7: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
17: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
7: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
0: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
28: La xarxa de comunicació local.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres des de fa 25 anys, el Barreres Fora torna amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO.
2: Sí senyor, i ara us explicaré qui som, en Jaume Girbau, que l'acabeu d'escoltar, molt bona tarda.
1: Bona tarda, company.
2: Cristina Sandoval, bona tarda, que no estan aquí.
1: Ara vindrà.
2: Ara vindrà, se añadirà al grupo. El Guillermo Leu tampoc pot estar aquí, però ens escoltarà. L'Àngela també des de Sevilla, con amor, i que també ens donarà difusió del programa. I, bueno, i qui us parla, que sóc jo, Josep Roca. I, bueno, com sempre, a l'altre costat del vidre tenim el nostre tècnic, Ivan Núñez.

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant, ja ho sabeu, tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. Però si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar-lo altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Repeteixo, www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa que vulgueu tornar a escoltar. Avui parlarem d'accidentes en vacaciones, Jaume i tema goteres,
1: tu mateix,
0: i dia de la gente mayor. Per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores. I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966.
1: Might have had your fill, but feel it still. I també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pentiquet, que és el carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 18 a 21 hores.
0: Que canviarem l'horari a partir d'ara, sí, serà de 17. De 17 a 19.
1: Vale. Vale? Tomar nota, tomar bona nota.
0: A partir d'ara, de 17 a 19 hores.
1: Vinga, el pròxim programa ja ho portarem ratificat.
0: Vale? Molt bé.
1: Bueno, o també es podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25 i si ens deixeu l'encàrrec, evidentment us atendrem amb molt de gust. I si voleu intervenir avui en directe, a partir d'ara fins a les 6 de la tarda, ens podeu trucar a la Ràdio Mollet, que és el telèfon 93 570 68 66 93 570 68 66.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit.
2: Us esperem.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

el Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIM.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Hanti, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la jornada és tancat per descans al personal. Avui és divendres 3 d'octubre de 2025, programa número 2 de la tercera temporada de Bartiqui, i avui dedicarem l'espai a parlar de les connexions entre la música i el futbol. Evidentment, quan parlo de les connexions entre la música i el futbol, em refereixo a la música que ens agrada, la que forma part de la nostra vida aquí a Cantiqui. No parlarem dels singles de Sergio Ramos o de la carrera com a productor de José Manuel Pinto. Podríem parlar, per lligar-ho amb el programa de la setmana passada, en l'actuació que va fer en Lenny Kravitz abans no començar la final de la Champions de 2025, i que, fixem-nos com és el futbol, no va ser gaire celebrada, amb veus que pontificaven que això no era el Super Bowl. Sigui com sigui, és evident que el futbol avui dia forma part de la cultura popular. La influència del futbol en la música, i viceversa, és inevitable. Així que poseu-vos les mitgetes i cordeu-vos les botes, o si preferiu, poseu-vos el vostre sofà favorit davant el televisor, perquè ara sí, comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues en una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: El futbol és un esport complex, farcit de jugadors, les combinacions de les quals són il·limitades, sotmès a tàctiques i algoritmes, resultat final del qual depèn d'unes quantes frases fetes. Frases simples, dites per homes senzills, on s'aixequen les grans veritats i les grans mentides de la vida. Per exemple, la toco i me'n vaig, qui perdona ho paga, o aquella aparent bajanada de Bujadin Boskov que, dedicada a aquest esport, es converteix automàticament en genialitat. Futbol és futbol. La frase «el futbol és l'opi del poble» és una adaptació de la idea original del Karl Marx, qui va dir que la religió és l'opi del poble. Amb el temps, diversos pensadors, escriptors i crítics socials han adaptat aquesta frase substituint «religió» per altres fenòmens populars com el futbol per expressar la idea que l'esport pot funcionar com una forma de distracció massiva que desvia l'atenció dels problemes socials o polítics. No hi ha una atribució clara i única de qui va dir això del futbol és l'opi del poble, però s'ha utilitzat en molts contextos crítics. De tota la vida s'havia posat el futbol com una espècie d'anticultura. El futbol era per les masses que despreciaven les formes culturals més bàsiques. Afortunadament, aquestes bestieses van quedant enrere, i ans al contrari, cada cop més tenim un futbol més, diguem-ne, un futbol més cultureta, si ho podem dir així, mostrant els vincles entre aquest esport, i espectacle també, amb d'altres aspectes de la literatura, el cinema i, naturalment, la música. Cada mes tenim al quiosc dues revistes com Panenka i Libero, dues publicacions espanyoles que han redefinit el periodisme esportiu des d'una perspectiva cultural, literària i reflexiva. En definitiva, alguna cosa està canviant. Tampoc és que m'agradi l'excessiva intel·lectualització del futbol, que sempre havia estat una expressió popular. I estava així. No cal ser un hooligan. Tampoc cal mirar els partits amb el monocle posat i aixecant el dit petit mentre agafem la tassa de te. Els vincles entre la música i el futbol ja es van veure venir els de la COPE, que l'any 2004 van crear l'emissora Rock and Goal. El nom no donava lloc a confusions, i si no recordeu, us donaré una pista. Rock and Goal era allò que l'any 2011 va convertir-se en Rock FM, abandonant el futbol de la seva graella i potser també el rock. Però aquest és un jardí en el que no m'hi posaré aquest vespre. La proposta de Rock and Goal era única a l'estat espanyol. Ràdio fórmula de rock combinada amb informació esportiva. Tot va començar amb una audiència modesta, va créixer ràpidament en oients. Amb el pas del temps, però, la part esportiva del projecte havia anat perdent pes. Pel que sembla, l'audiència valorava més la música que les actualitzacions esportives, i això va fer que la direcció decidís prescindir de la component futbolística per centrar-se en el que millor se funcionava, el rock. Suposo que també va influir el fet d'estar-se generant una competència amb els programes futbolístics de la pròpia cadena COPE. Bé, va ser una experiència, diguem-ne que particular, en l'espectre radiofònic espanyol. Continuant amb les relacions de futbol i música, no es pot parlar de futbol i música en un programa sense fer el comentari sobre You'll Never Walk Alone. La cançó You'll Never Walk Alone és molt més que un himne futbolístic. És una peça carregada d'història i també de simbolisme. Va ser composta el 1945 per Richard Rodgers, que va fer la música, i Oscar Hammerstein, segon, qui va fer la lletra, perquè era part d'un musical, el musical Carousel. En l'obra, la cançó és cantada per consolar una dona que ha perdut el seu marit. Bé, el 1963, el grup de Liverpool, Jerry and the Pacemakers, va enregistrar una versió que va arribar al número 1 de les llistes britàniques. Aquesta versió compta va ser produïda pel George Martin, el mític productor dels Beatles, i és la que es va convertir en himne del Liverpool Football Club. El vocalista, en Jerry Marsden, va mostrar la cançó a l'entrenador Bill Shankly, que va quedar bastant impressionat. I des de llavors es va començar a posar per megafonia a l'estadi d'Anfield Road abans dels partits. Els Jerry and the Pacemakers van ser un dels grups més emblemàtics de la dècada dels 60 a Liverpool. Van ser contemporanis dels Beatles i també pioners d'allò que se'n va dir el so Mercy Beat. Però ells ho practicaven en la seva versió, diguem-ne, que més lleugera, i van tenir el seu èxit als 60, però ara estan completament oblidats. Com a corol·lari, dic que, a més del Liverpool, d'altres clubs com el Celtic Football Club o el Feyenoord, també han adoptat la cançó com a, diguem-ne, com a himne. Una cançó que també ha estat versionada per artistes com Frank Sinatra, com Nina Simone o com Elvis Presley. Però nosaltres escoltarem la clàssica de Jerry and the Pacemakers. Això és You'll Never Walk Alone.

tots és sabut que hi ha estrelles del rock, particularment angleses, que en són grans fans del futbol. Habitualment sempre surten els noms de Rod Stewart i d'Elton John, per exemple. Rod Stewart, ell va créixer amb una família escocesa a Londres, on el seu pare doncs, era futbolista amateur. El mateix Rod fins i tot va fer proves amb el Bradford Football Club, però mai no va ser contractat. Tot i abandonar la carrera futbolística per dedicar-se a la música, ell mai no ha deixat de ser declarat un fanàtic del Celtic de Glasgow, que és rival del club que seguien els seus germans, els Rangers. Imagineu com podia ser aquella casa amb uns germans fans del Celtic i d'altres fans dels Rangers. Bé, en Rod Stewart no s'estrany veure'l seguir l'equip dels seus amors. Un moment icònic, i segurament la gent de la Kentucky ho pot recordar, va ser quan en Rod Stewart va plorar d'emoció després que el Celtic derrotés el Barça de Guardiola per 2-1 a la Champions League de la temporada 12-13. Bé, també és ben conegut que l'Elton John doncs també ha tingut una relació molt directa amb el futbol, trencant així el tòpic del rebuig del col·lectiu homosexual cap al món del futbol. És un món, evidentment, molt homofòbic, però aquesta generalització de que els homosexuals no els agrada el futbol és ben bé estúpida. Bé, l'Elton John va ser propietari i president del Watford en diverses etapes des dels anys 70. I, de fet, sota la seva direcció, el club va passar de la quarta divisió a la primera, el que ara se'n diu Premier League, en només uns anys. I tot i que el Watford ara és a la Championship, la segona divisió anglesa, els darrers anys s'havia mantingut a la Premier. I el 2014 el club va inaugurar una grada amb el nom Sir Elton John Stand en honor al seu compromís amb l'equip. Segurament el Mundial de Futbol, que va inaugurar una nova era i va transcendir l'impacte esportiu cap al món de la cultura pop, va ser precisament el que es va jugar a Anglaterra el 1966. El Mundial d'Anglaterra del 66 no només va ser un esdeveniment esportiu de gran magnitud, sinó que també va tenir una importància cultural i pop molt destacada. Ja sabem que els anys 60 van ser una època d'efervescència cultural al Regne Unit i que, bé, nosaltres ja en vam dedicar uns episodis a l'esclat de la psicodèlia britànica a la primera temporada del Bartiki i que podeu trobar, naturalment, a l'iVox. En fi, el país vivia el fenomen de l'anomenat el Swing in London, amb una explosió de la moda, la música i l'art que convertia la ciutat de Londres en el centre de la cultura jove occidental. I el Mundial de 1966 va arribar enmig d'aquest ambient vibrant i va contribuir a consolidar la imatge d'Anglaterra com a capital cultural global. La música britànica aleshores dominava les llistes internacionals. El Mundial va coincidir amb aquest auge i va ser vist com una extensió de l'orgull nacional anglès que la música ja projectava. El futbol, doncs, es va convertir en un altre element de la identitat pop britànica. La victòria d'Anglaterra a la final i contra Alemanya federal, sí, però Alemanya, va ser un moment històric. Era una Anglaterra de Bobby Charlton i Geoff Hurst. I per Alemanya ens trobem en Franz Beckenbauer. Però en aquell Mundial també hi havia la Portugal d'Eusebio o la Unió Soviètica amb Lev Yashin. És l'únic trofeig mundial d'una Anglaterra, una Anglaterra que no va poder comptar amb l'estrella del Manchester United, en George Best, perquè ell era irlandès, ell era d'Irlanda del Nord. En George Best era el més semblant a una estrella del rock, però al camp de futbol, per la seva vida d'excessos, extravagàncies, i bé, seria el que ara podríem considerar com un trendsetter. Un Mundial, aquell de 1966, que va ser un dels primers a ser transmès àmpliament per televisió, fet que va contribuir a la seva difusió futbolística i com a espectacle, com un espectacle pop. I a l'any 1996 no hi va haver un nou Mundial a Anglaterra, però sí hi va haver una Eurocopa. L'Eurocopa de 1996 va ser un torneig molt especial, no només per la seva dimensió esportiva, sinó també pel seu impacte cultural, especialment a Anglaterra. El lema oficial del torneig d'aquella Eurocopa era Football Comes Home, una referència al fet que Anglaterra és considerada el bressol del futbol modern. Aquesta frase
va capturar l'esperança dels aficionats anglesos a tornar a guanyar un gran torneig, cosa que no passava des d'aquell mencionat mundial del 1966. Anglaterra va tenir un bon paper en el torneig, amb jugadors com l'Alan Shearer o el Paul Gascoigne. Aquell equip va arribar fins a les semifinals, i en aquelles semifinals doncs van empatar amb Alemanya i van perdre en la tanda de penals. Alemanya acabaria guanyant el torneig, aquella Eurocopa, derrotant la República Txeca a la final amb un gol d'or d'Oliver Bierhoff. Això del gol d'or era una novetat en aquell moment. Tot plegat feia justícia en aquella frase que deia que el futbol és un esport en el que juguen 11 contra 11 i guanya Alemanya. Paral·lelament al torneig, va néixer una cançó que es convertiria en un himne no oficial del futbol anglès, Three Lions. La lletra va ser escrita per dos còmics, en David Baddiel i en Frank Skinner, però la música és del Ian Brody, l'alma mater del grup The Lightning Seeds. La cançó va ser publicada poc abans de l'inici de l'Eurocopa pels Lightning Seeds, un grup, els Lightning Seeds, que van tenir en el seu single Pure el seu moment més gran, era any 1989. En el 1996 val a dir que els Lightning Seeds potser ja no estaven al seu millor moment, però aquest tema els va donar una revifalla a la seva carrera. Això de Three Lions fa referència als tres lleons de l'escut de la selecció anglesa. El missatge de la cançó no era tan triomfalista, sinó que més aviat expressava la frustració acumulada dels aficionats anglesos, combinada doncs, amb una certa esperança renovada. El fenomen Britpop aleshores estava en el moment àlgid, que recordem que era any 1996, i els Lightning Seeds doncs eren un dels grups destacats, insisteixo, segurament segona divisió del Britpop, segurament venien de més enrere, però era un grup destacat, així que la seva participació va donar a la cançó una gran popularitat. El tema va arribar al número 1 de les llistes de singles, i a mesura que Anglaterra avançava fins a les semifinals, anava sonant el cant dels aficionats entonant la cançó després de les victòries angleses contra Escòcia, els Països Baixos i Espanya. Perquè recordem que la cançó se'n diu Three Lions, però la tornada cantava Football is Coming Home. Va ser tan popular que fins i tot altres equips també la van adoptar. Anglaterra es va enfrontar a Alemanya a les semifinals, com us he dit, i Jürgen Klinsmann va dir més tard, Jürgen Klinsmann, que jugava a la selecció alemanya, va dir més tard que els alemanys cantaven la cançó ells mateixos de camí cap a l'estadi, i que tant l'equip com el públic alemany també la van cantar mentre desfilaven amb el trofeu que acabaven de guanyar a Frankfurt.

Ciutadans acostumaven a vantar-se de l'equip dels seus amors. I per tots és coneguda l'afició dels germans Gallagher d'Oasis pel Manchester City. Mireu, ara és molt fàcil fer-se fan del City, particularment des que pixen colònia, guanyant Premiers i fins i tot es fan amb la Champions League. Però abans no era així, ni de bon tros. Abans de l'erupció del petroli i els milions, el Manchester City era una comunitat de gent que estimava el seu equip, malgrat tot. No era fàcil ser del City. Era viure amb la certesa de que tard o d'hora alguna cosa sortiria malament. Els aficionats ho sabien, ho esperaven. El tòpic entre els seguidors era gairebé una filosofia de vida. Típic al City, era el que es deien. Típic del City. Quan perdien, quan hi havia un desastre. No era només una frase. Era una manera d'acceptar que el teu club et trencaria el cor tard o d'hora. Tot i tenir alguns èxits destacats al llarg del segle XX, com la Lliga del 68 o la Recopa d'Europa del 70, el Manchester City sovint lluitava per mantenir-se a la primera divisió i fins i tot va descendir a la tercera el 1998. Hi havia una mena de bellesa en aquella tragèdia esportiva, una fidelitat que no depenia dels resultats, sinó del vincle emocional amb l'equip i de l'odi cap al veí. Recordem que a mitjans dels 90 i fins a mitjans dels 2000, el Manchester United dominava el futbol anglès i també l'europeu. En una ciutat monopolitzada pel Manchester United, amb els seus trofeus i estrelles, els seguidors del City es definien per la seva autenticitat i un cert orgull de classe obrera. Segurament més tòpic que no pas real. Els seguidors del City d'aquella època no somiaven amb Champions ni amb fitxatges galàctics. Somiaven en guanyar el United, en fer una bona FA Cup i en veure el seu equip lluitar amb dignitat. És clar que tot plegat era un caldo de cultiu per uns oasis bocamois i que feien gala del seu amor pel City, que bé, aleshores, doncs era vist amb un cert romanticisme. Ara, doncs més aviat amb decadència, com la banda mateixa. Això sí, aquelles samarretes que duia posades en Liam Gallagher, ara vintage, són molt xules. Un dels moments més recordats d'aquella època va ser també el partit de futbol entre Blur i Oasis dins el torneig benèfic Soccer 6. Posem-nos en situació. Londres, primavera de 1996, el Britpop en plena ebullició. Blur i Oasis s'estan tirant els plats pel cap als tabloides. Les portades del New Musical Express són al camp de batalla i els fans es divideixen com si fos una mena de guerra civil musical. Però aquell dia la rivalitat no es va jugar amb singles, sinó amb futbol. Això del Soccer Six era un torneig benèfic, on les estrelles del pop britànic jugaven al futbol i l'esdeveniment recaptava fons per al North of Robbins Music Therapy Center, centre de teràpia musical, que reunia doncs diverses bandes britàniques al moment, com Pulp, com Riff, Massive Attack o els mencionats Blur i Oasis, que era el duel que tothom esperava. El de Liam Gallagher contra Damon Albarn, tots dos jugaven. Per alguna raó, jo recordava el Liam en una samarreta del City, però preparant el programa he vist que era una samarreta de l'Ocel, no era del City. En Robbie Williams juga amb els Blur. En Jarvis Cocker fa de mediador. El públic està dividit, però expectant. Hi va haver empentes, mirades assassines, provocacions subtils. I al final, Blur guanya 2-1. Aquell partit no va resoldre la rivalitat, però va ser la postal perfecta de la Britpop. Molt de posat de cara a la galeria. Blur i Oasis feien la seva guerra i jo sempre vaig ser més de Blur. Sense despreciar els Oasis en absolut, però m'agrada més els Blur. I va fer gràcia veure'ls en aquella situació futbolera. I per tancar el capítol de futbol i Britpop, si abans dedicaven uns minuts al Manchester City, ara anem amb els seus veïns. La relació entre el Manchester United i els Stone Roses és una mena de símbol cultural de la ciutat de Manchester. Recordem que els Stone Roses eren pre-Britpop, dins el denominat So Madchester, jugant amb el nom de la ciutat i el terme mad, boig. Els Stone Roses van ser una mena de baula perduda entre el pop anglès de principis dels 80, la música de ball i el Britpop que arribaria als 90. El vincle entre el grup, entre les Stone Roses, i el club, el Manchester United, es fa visible a través de la cançó This is the One, que des de l'any 2005 sona a Old Trafford cada cop que els jugadors del United surten al camp. Tot va començar quan el Gary Neville, ex-capità del United i gran fan de la música de Manchester, va decidir substituir la música genèrica que sonava abans dels partits, de vegades fins i tot sonava la fanfària de Rocky, per una cançó que, segons ell,
representés l'autenticitat

de Manchester. Així va néixer la tradició de fer sonar This is the One, tema dels Stone Roses, que crea una atmosfera única just abans del xulet inicial. I per mi està molt ben trobat. Tant de bo el Barça fes quelcom similar. Tot i que sospito que acabarien posant xarango o alguna merda similar. Així que millor deixem com està, que Barça. Liam Brown, el cantant dels Stone Roses, és un aficionat declarat del Manchester United. Aquesta cançó, This is the One, es va publicar al 1989 dins del disc de debut de la banda i, ja us dic, ha esdevingut una mena de ritual emocional. El seu títol, això de This is the One, sembla fet a mida per un moment de tensió i esperança just abans que comenci el partit.

I com us deia, no deixem el... Perdona, deixem el Britpop, però no deixem el Regne Unit. No només els grups de Britpop feien gala dels seus colors, farà un parell d'anys, sense anar més lluny, l'Ozzy Osbourne, que s'està sent un nom molt mencionat darrerament a Kentucky. Bé, l'Ozzy Osbourne i el Geezer Butler participaven en un spot de publicitat per promocionar els abonaments al club dels seus amors, l'Aston Villa, que és l'equip de la seva ciutat, de Birmingham. I, de fet, l'event de tancament de la carrera de l'Ozzy, del qual ja n'hem parlat molt a les darreres setmanes anteriors, va tenir lloc a l'estadi de l'Aston Villa, al Villa Park. Uns altres clàssics del hard rock i el heavy anglès que tenen una estreta relació amb el futbol són els Iron Maiden. La història ve del seu disc de 1998, Virtual Eleven. Un dels pitjors discos que mai no han publicat els Iron Maiden, mal cantat clàssic en Bruce Dickinson fora del grup i un petardo que es deia Blaze Bayley al seu lloc. El disc anava a ser una mena de disc conceptual sobre la realitat virtual, però ves per on, aprofitant la vinentesa que el 1998 es jugava al Mundial de Futbol de França, van decidir dedicar el disc al futbol. Durant la gira Virtual Eleven World Tour, gira del 98, els Iron Maiden van portar la seva passió pel futbol a un nivell insòlid. Van crear el Iron Maiden Football Club, un equip de futbol format per els membres de la banda i part del seu equip tècnic. En diverses ciutats, especialment al Regne Unit o Espanya, van disputar partits amistosos contra equips locals, incloent clubs de divisions inferiors o partits amb periodistes i músics locals. Entre ells, un partit que va tenir lloc el 19 de maig de 1998 a Madrid, coincidint amb el concert que feien i que es va jugar al campo de futbol de dos germanes. El projecte aquest del Maiden Football Club no era només promocional. Estava profundament arrelat en la passió futbolística del fundador i baixista, l'Steve Harris, que de jove va jugar a les categories inferiors al West Ham. En Harris va estar 9 mesos a l'acadèmia del club abans de decantar-se definitivament per la música. El seu amor pel West Ham Pro és tan intens que sovint porta el logo del club al seu baix i ha col·laborat amb el West Ham en diverses ocasions per diverses campanyes. Durant la gira del 98, els Iron Maiden fins i tot van vendre merchandatge que simulava que les estrelles de l'època, com l'Stuart Pearce, el Faustino Esprilla, Paul Gascoigne o Patrick Vieira o el Marc Overmars, formaven part del seu equip, tot i que, òbviament, no van jugar realment amb ells. I un altre que era un gran apassionat del futbol era en Bob Marley, a qui li agradava també jugar patxangues amb la seva banda, els tècnics, etc. Com, de fet, podem veure el videoclip promocional de Could You Be Loved, una mena de videoclip abans que el format s'hi establís. Curiosament, en Bob Marley va notar els primers símptomes de la malaltia que se'l va endur a través d'una lesió aparentment menor durant un partit de futbol. Era el juliol de 1977 i, com solia fer durant les gires, en Marley va organitzar una patxanga amb els membres del seu grup i periodistes. Durant aquell partit el van trepitjar al dit gros del peu dret, una trepitjada que li va provocar un dolor molt intens i la pèrdua de l'ungla. Quan va ser examinat en una clínica, els metges van detectar un melanoma lentiginós acral, una forma agressiva de càncer de pell que es desenvolupa sota les ungles o en zones com els palmells o les plantes dels peus. Els doctors li van recomanar amputar el dit per evitar la propagació del càncer, però Marley s'hi va negar rotundament. Segons les seves creences rastafaris, no es pot separar cap part del cos, ja que és considerat sagrat. Tot i continuar amb la seva carrera musical, el càncer doncs es va estendre progressivament. En 1980, durant una estada a Nova York, en Marley pateix un desmai mentre feia footing al Central Park. Quan va ser hospitalitzat, es va descobrir que el càncer havia fet metàstasi al cervell, pulmons, fetge i estómac. La malaltia va acabar amb la seva vida el 11 de maig de 1981, als 36 anys. Irònicament,
El futbol, una de les seves grans passions, va ser el que li va revelar la presència del càncer, tot i que les seves conviccions religioses van impedir que es tractés a temps. I ara volia posar un tema a Bob Marley, un que no hagués sonat abans als episodis de la història de la música negra, així que soni The Sun Is Shining.

Una de les cançons que sonen sempre en acabar una final de futbol és el We Are the Champions, de Queen, fent d'aquesta una cançó que ja avorreix de tant sentir-la. Amb We Are the Champions, però, hi ha dues teories. La primera diu que Freddie Mercury va escriure We Are the Champions com una celebració del triomf després de superar adversitats, tot pensant en el futbol. La cançó aparentment va ser inspirada per l'ambient dels estadis de futbol, on la gent cantava en massa. I en Mercury volia capturar aquella energia i fer una cançó que unís la gent. A Freddie Mercury li agradava el futbol i, de fet, era fan del Manchester United des de petit. Va créixer, doncs, tot admirant jugadors com en George Best i en Bobby Charlton. I es diu que en Mercury estava molest perquè You'll Never Walk Alone, l'himne de Liverpool, doncs, fins i tot sonava sovint abans dels concerts a Anglaterra. Això el va motivar a escriure We Are the Champions com una mena de resposta, pensant en un himne que pogués representar els aficionats del United i, per extensió, qualsevol equip que celebrés una victòria. Però hi ha una segona teoria que personalment em crec més. Vull dir, segur que en Freddy li agradava el futbol i li va fer patxoca que un públic tan extens mundialment tingués un tema seu molt present. Però aquesta segona teoria indica que We Are the Champions no té res a veure amb el futbol. Això va venir després com a una interpretació sui generis o molt literal de la lletra. El que es diu, i amb el benentès que els artistes acostumen a ser poc explícits amb les lletres, però es diu que We Are the Champions té una connexió profunda amb la identitat homosexual de Freddie Mercury i el seu camí cap a l'acceptació i el triomf personal, tot i formar part d'un col·lectiu marginat. La lletra de la cançó reflecteix clarament una lluita contra l'adversitat amb metàfores de les humiliacions i discriminacions que va patir el propi Freddie Mercury, tant per la seva sexualitat com per la seva identitat cultural, i que va superar per triomfar igualment, convertint-se en la icona mundial que va esdevenir. Recordem que Freddie Mercury no només era homosexual, sinó que també era un immigrant de Zanzíbar. De fet, en Freddie mateix feia una relació entre We Are the Champions i el celebèrrim My Way. Us haig de dir que personalment, malgrat que m'agrada molt el futbol, el concepte de fan de futbol, de càntics a la grada i totes aquestes coses, m'agrada molt poc. Tot allò de que el públic és el jugador número 12, tot allò de que no s'ha de xiular d'un estadi, sinó que s'ha d'animar, i totes les cançons d'agradaria, que us puc dir, no fan per mi. De vegades es donen fenòmens curiosos, com el de cantar la música, la tornada de Seven Nation Army, dels White Stripes. La cançó Seven Nation Army es va publicar al 2003. Va ser el primer senzill del seu quart àlbum d'estudi, Elephant, i es va convertir ràpidament en una de les peces més icòniques del rock alternatiu i del garage rock. Com va arribar a ser un càntic de graderia? No ho sé, però sí sé quan va popularitzar-se. Va ser el Mundial de 2006. En aquell Mundial va consolidar la cançó com a himne futbolístic, especialment a les grades dels aficionats italians, que la van adoptar per celebrar les victòries de la seva selecció. Des de llavors, el cantar aquell riff s'ha convertit en un càntic universal en tot tipus d'esdeveniments esportius. I aposto a que en Jack White mai no s'ho hagués pensat. I per tancar aquest bloc, us volia posar un tema d'un disc que jo creia que estava relacionat amb el futbol, i resulta que no. Parlem de The House Martins. El seu disc du per títol London Zero Hall 4, que jo pensava que tenia a veure amb el club, el Hull City, un club que ara és a la segona divisió anglesa, però resulta que tot era una broma dels House Martins, suggerint que a Londres no hi havia bons grups, i ells eren el quart bon grup de Hull. En fi, els catxondos de House Martins es van fer famosos uns anys després perquè el seu baixista, Norman Cook, va passar a ser un dels DJs més reeixits dels 90 en endavant sota el nom artístic de Fatboy Slim. Aquest disc, London Zero Hall 4, era el primer àlbum dels House Martins, un disc de 1986. House Martins, un grup que no va durar gaire, separaven el 1988, però els va donar temps de registrar singles tan rodons com aquest, Happy Hour.

Si hem quedat que el futbol forma part de la cultura pop, una de les seves majors figures, doncs, evidentment, també forma part, en Diego Armando Maradona. No m'hi posaré en el single que van registrar Maradona als anys 80 amb el duo Pimpinela, però sí com a figura popular mundial va inspirar cançons com la cèlebre que s'hi trobava directament així, Maradona, i que l'Andrés Calamaro va incloure en el seu sisè disc, Honestidad Brutal, disc de 1999, que segurament va significar el pic de popularitat més alt del músic argentí, almenys a l'estat espanyol. La cançó es dedica a l'estat argentí, però n'hi ha moltes, moltes de grups argentins. Però també en trobem d'altres rareses com una cançó de Mano Negra, el grup de Manu Chao, abans que aquest comencés a fer peculiars bandades a la seva carrera en solitari. La cançó, que du per títol Santa Maradona, presenta en Diego Maradona doncs, com una mena de sant modern, reflectint la devoció gairebé religiosa que molts aficionats tenen pel futbol i pels seus ídols. Els Mano Negra no només mostren la passió pel joc, sinó també denuncien la corrupció dins el món futbolístic, mencionant figures com Berlusconi o Bernard Tapie, que eren coneguts per escàndols en l'àmbit esportiu i polític dels anys 90. Pensem que aquest és un tema del 1994 que està contingut al darrer disc de Mano Negra, que duia per títol Casa Babilón. El darrer gran mundial de Maradona va ser el d'Itàlia 90, del que ja en vam parlar quan fèiem els especials dedicats a Giorgio Moroder aquest estiu, a un Giorgio Moroder que va fer la banda sonora oficial del campionat. Uns altres que van tenir una cançó pel Mundial d'Itàlia 90 van ser els New Order. La cançó World in Motion de New Order va ser publicada al maig de 1990, és a dir, abans de la competició, com a himne oficial de la selecció anglesa doncs, per aquest Mundial d'Itàlia 90. Era fins aleshores una peça única dins el món dels himnes futbolístics, ja que combina doncs, el que feien els New Order aleshores, un synth pop, un dance... Bé, a part dels tòpics d'aquest tipus de cançons d'èpica i superació, hi ha un tema interessant a la lletra, i és la crítica als estereotips hooligan. Una línia destacada a la lletra diu "We ain't no hooligans, this ain't a football song", rebutjant la violència associada a alguns aficionats i reivindicant el costat positiu del futbol. En aquell moment, recordem que el futbol anglès estava en crisi per culpa dels escàndols i la violència als estadis, i els New Order buscaven separar-se de tot allò.

Però aquell Mundial de 1970 no va ser el camp de signe per Maradona, sinó que va tornar, 4 anys més tard, pel Mundial de 1994. Un Mundial molt divertit, en un país que no en tenia res de futbol i que tot allò li era molt aliè, perquè era un Mundial que tenia lloc als Estats Units. I per mi va ser el primer Mundial que vaig seguir amb molt interès. Jo aleshores tenia, 14 anys. Era un Mundial molt grunge, almenys en la vessant estètica dels jugadors. Els futbolistes sempre han marcat tendències estètiques. El de 1994 doncs venia de la mà de les perilles, les melenes, o inclús coses més arriscades com les rastes d'en Henrik Larsson. Ara, que si d'algú ens recordem tots, és de l'Alexi Lalas, una d'aquestes figures que s'encumbren durant un Mundial per passar després força desapercebudes la resta de la seva carrera. L'Alexi Lalas és una figura emblemàtica del futbol nord-americà dels anys 90. Va ser conegut tant pel seu estil confusible, era pel roig, amb cabells llargs i la barbeta molt llarga, com pel seu carisma. Va ser un dels rostres més reconeixibles del Mundial dels Estats Units de 1994. En aquell torneig va jugar com a defensa central i va destacar per la seva entrega i presència, ajudant la selecció nord-americana a arribar fins als vuitens de final, on van ser eliminats per Brasil, un Brasil que acabaria guanyant aquell campionat. Després del Mundial del 94, en Lalas va fer història en convertir-se en el primer jugador nord-americà a jugar a la Sèrie A italiana, fitxant pel Calcio Padova. Aquesta etapa a Itàlia va ser breu, però significativa, ja que va obrir les portes d'altres jugadors als Estats Units en l'escena internacional. Posteriorment, Lalas va tornar als Estats Units per jugar la Major League Soccer. Més enllà de futbol, Alexi Lalas és també músic, ha gravat diversos discos i ha tocat en bandes de rock, una faceta que el va fer destacar com a personatge cultural, no només esportiu. I és que el tio podia passar per, posem pel cas, baixista dels Stone Temple Pilots, tot i que en realitat la seva música pròpia era un rotllo més country que no pas el rock alternatiu que podria semblar pel seu aspecte. Després de retirar-se com a jugador, va ocupar càrrecs de gestió amb la MLS, en la Major League Soccer, incloent el Galaxy, on va ser clau en el fitxatge de David Beckham, que hi va recalar en aquell club el 2007. I actualment és analista esportiu, el podem trobar a la ESPN, on continua sent una veu influent en el futbol nord-americà. Però recordem-nos d'aquella fantasia que jo tenia de l'Alexi Lalas com a baixista d'una banda grunge, i escoltem un dels temes clàssics dels mencionats Stone Temple Pilots, Plush.

Hem parlat de les connexions de futbol i la música d'altres països, però i l'estat espanyol? És evident que un lloc tan futboler hi ha connexions, el que passa és que costa separar el gra de la palla. Al final, tot acostuma a caure entre la vergonya aliena i la conya i allò que els moderns en diuen kitsch. Veure jugadors del Barça intentant fer rap, com el single que van treure en guanyar la Lliga 90-91, podria ser un exemple. Però ens anirem una mica més enrere. Anem a parlar de Julio Alberto Moreno, un jugador que va militar al Futbol Club Barcelona dels anys 80. Va destacar com a lateral esquerre en una època marcada per grans noms com Maradona, però la seva vida personal va estar envoltada de dificultats, incloent-hi problemes de drogadicció i una llarga lluita per la recuperació. En Julio Alberto es va casar amb la Carmen Escámez, que ella era membre d'una família aristocràtica i vinculada al món financer. Tot i que la relació no va comptar amb el suport familiar d'ella, s'entén. Era una gent amb molta, molta pasta. I en Julio Alberto i la Carmen eren gent a la que els agradava gastar-la amb una vida de luxe. El jugador ho explica tot en un llibre autobiogràfic molt cutre que se'n deia Mi Verdad. Me'l vaig així fa uns anys, molt divertit, i que explica anècdotes de viatges i luxe i de flipades, com quan el Julio Alberto va veure a una actriu porno en una pel·lícula i va quedar al·lucinat per ella i va decidir viatjar a Los Angeles sense, evidentment, tenir cap contacte de la noia per buscar-la. La curiositat que porta aquest jugador al Bartiki és que l'any 1983, Julio Alberto i Carmen Escámez van publicar un single junts titulat Medianoche en Moscú, cançó mig melòdica, mig pop de sintetitzadors. En fi, era un single que incloïa dues cançons, Medianoche en Moscú amb una cara A i la cançó I te buscaré amb una cara B, editades en un vinil per un petit segell. Aquesta incursió musical és una peça rara i sorprenent dins la trajectòria d'un esportista d'elit espanyol, almenys als anys 80. Va, escoltem com sonava el Julio Alberto i la Carmen Escámez en aquest Medianoche en Moscú.

Ara deixem l'aspecte més de curiositats i parlem de bones cançons, en aquest cas de casa nostra, a càrrec de Los Sencillos, que era el grup del gran Miqui Puig, un ballesà il·lustre. Era l'any 1997 i segurament Los Sencillos començaven a caure en popularitat, però encara eren a un bon moment. El seu estil era influenciat pel moviment mod d'Anglaterra i es va anar transformant cap a formes més convencionals de pop, fins i tot amb tocs electrònics en discos posteriors com Voltacos i Monteses, el disc que conté la cançó que posarem ara mateix, un disc de 1997. I és que en aquest disc trobem un primer single molt curiós, de títol Futbol, escrit amb PH inicial, i que la lletra, una mica sui generis, sí, però és una lletra d'admiració al futbol, citant tots els jugadors dels 90 i amb una curiositat afegida. Hi ha un moment en el que se sent com una narració d'un partit de futbol, i aquesta narració hi posava veu l'Andreu Buenafuente. Va, escoltem el tema, que se'ns acaba el temps.

I tancarem amb la que possiblement és la millor cançó pop amb referències futbolístiques del panorama espanyol. Parlo del tema Un buen día de los planetas, que potser ara porten ja una bona temporada bastant perduts, però els primers discos de Los Planetas són molt recomanables. La cançó Un buen día de Los Planetas, ja us dic, publicada l'any 2000 dins de l'àlbum Unidad de Desplazamiento, és una crònica aparentment quotidiana d'un dia qualsevol, però carregada de nostàlgia, evasió emocional i referències culturals, entre elles doncs el futbol. La lletra, hi ha un moment en què el protagonista explica que ha llegit al diari Marca que se ha lesionado el niñato, una expressió que ens porta directament a Raúl González, el davanter del Real Madrid. Més endavant, a la mateixa lletra es escriu que ha vist un partit per televisió on Gaizka Mendieta ha marcat, i cito, un gol realmente increíble, que segons el compositor de la cançó, en Jota, podria referir-se a diversos gols memorables del jugador amb el València, que, amics meus, aquell Mendieta de la seva etapa al València era boníssim. Tanmateix, un friqui va elaborar una teoria alternativa que apunta que el gol podria ser el que Mendieta va marcar contra l'Atlètic Club el 15 de febrer de 1998, ja que aquell mateix dia Marca va informar de la lesió de Raúl, encaixant perfectament amb la narrativa de la cançó. Així, Un buen día barreja la melancolia personal amb el món de futbol utilitzant-lo com a taló de fons emocional i cultural, i sona així de bé.

0: amb Los Planetas tancarem aquest episodi on hem tingut les relacions musicals amb el futbol i on hem tingut des de clàssics preterits com en Rod Stewart o Queen fins a joietes oblidades al pop fet a casa nostra com Los Sencillos, passant per jugadors que canten i cantants que juguen. I tot plegat pel mateix preu. I nosaltres marxem ja, que ja és hora.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRMTNX. Com a Instagram, recomaneu, feu like, totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina i de l'Ivan Núñez, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La ignorància condueix a la por. La por condueix a l'odi. I l'odi a la violència, a Berroes.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Com porteu la setmana? Per què plores, Lucía?
1: Ai. Asiel, és que estic molt trista. Avui la Joana ens ha abandonat.
0: Ostres, doncs no en sabia res.
1: Sí, i és que a sobre porto un dia de...
0: Què? De veritat, tu creus? Mare meva, quantes paraulotes estàs dient? Va, vinga, segur que estàs exagerant.
1: Mira, Asier, la meva setmana ha estat una cosa així.
0: Classe de català.
1: Benvolguts, ciens, fills meus, ama aula. En l'ujorn present ja em podeu treure les activitats que us pertanyen.
0: Quines activitats?
1: Recordeu, per l'activitat que és avaluable, desmençar-vos en l'estudi dels poetes que foren abans d'Ausius Marc. També mestre Francesc Ximenis, fra Anselm Turmeda, Sant Vicent Ferrer, lo savi Jaume Roig i la bona Sor Isabella de Villena.
0: Déu meu, però per què aquesta senyora parla aquest català tan antic?
1: Per damunt de totes coses, no oblidets pas lo gran Ausias Marc, en qui Déu volgué mostrar la gran dualitat amorosa que tant ens ensenya en la nostra llengua catalana.
0: Activitats, examen, qui cony és lo gran Ausias Marchus? O com es digui. I aquesta musiqueta tan tristona, què és? Algú fent música? Ah, perdona, està sonant musiqueta trista.
1: No, no està sonant musiqueta. Però bueno, és igual, ens imaginem la musiqueta. Porto amb mi...
0: I aquesta musiqueta tan trista que és? Algú fent música?
1: No, no, no, Asier, benvingut al nostre dia a dia. Aquesta musiqueta vol dir canvi de classe.
0: Què dius? No podem posar un timbre?
1: No, vinga, va, anem a francès, anem a francès.
0: Classe de francès.
1: Bonjour à tous. Tu, Alex?
0: No, no, em dic Asier.
1: Quoi?
0: Que je m'appelle Asier.
1: Ça m'est égal. Ferme la fenêtre.
0: Oui, oui.
1: Avui us explicaré el subjuntiu. És un temps molt maco que es fa servir quan... per ordres. Crec que sí i ja està.
0: Com el conjuguem i les terminacions i d'on trec l'arrel i...
1: Ça c'est tout, ça c'est tout. Pour de bois, une rédaction et un milier d'exercicis. Tout est dans le classroom. Allez, allez. I això només han estat dues classes del meu meravellós dia, Asier.
0: Bueno, nosaltres hem anat a TV3.
1: Perquè comparis. Ha estat molt guai.
0: I els de tercer sembla que han fet classes de futbol.
1: Sí, sí, sí. Aquí estan.
0: Estan assajant per l'obra de teatre, que s'han de barallar per les samarretes. Bueno, doncs crec que serà millor que marxis, Lucía?
1: Que marxi de l'institut?
0: Sí, però ara marxem amb les seccions. Va sortir...

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de què ens parlaràs avui?
0: Doncs avui us parlaré del Lluc. Dit això, comencem. Ens situem en un dia d'escola per al Lluc. El Lluc es lleva i es prepara l'esmorzar. Encara li quedava una estona per marxar cap a l'escola i estava molt avorrit. Però se li va córrer una idea, molestar la seva germana. Què fas? A, li poses vinagre al seu got de llet amb cereals. B, li prepares l'esmorzar, però li dones els cereals congelats.
2: No sé què és pitjor, eh?
1: Vinagre.
2: Va, vinagre, vinagre.
0: Quan la teva germana se'n va, el Lluc aprofita per posar-li el vinagre. Un cop la Joana torna, prova els cereals amb llet i els escupa al moment, amb la mala sort que t'escupa tu. Quan... Ui. Espera, eh? Un cop t'estàs... I aleshores te'n vas a canviar. Un cop t'has canviat, t'adones que arribaràs tard a l'escola.
2: Joli.
0: El Lluc surt corrents a casa, però tot i això arriba tard. I el pitjor de tot és que li toca classe amb la professora de música, l'Antònia. Aquesta professora li tenia molta mania al Lluc.
2: Oh, no.
0: Un cop el Lluc entra a classe, la professora li diu que surti fora i que ja l'avisarà per tornar. Poc després que el Lluc surti fora, també fan fora un gran amic seu.
2: Hombre.
0: El Pablo.
3: Bum, bum.
2: Bum, bum.
0: El Pablo i tu esteu molt avorrits i al Lluc se li acudeix dues idees. Què fas? A, comencem a fer tonteries. B, anem a una altra classe a molestar.
1: A quart a molestar.
2: Anem a una altra classe a molestar.
0: Ara, Pablo i tu us dirigiu a una altra classe, concretament a la de primer. Truqueu a la porta i sortiu corrents, però amb la mala sort que calleu a terra just quan el professor obre la porta. La sorpresa és que era el Pere. El Pere us agafa tots dos i us envia una saleta, on us demana explicacions del que heu fet. Què fas? A, li fots tota la culpa al Pablo. B, li diu al Pere que us heu equivocat a classe.
2: Sempre li fots la culpa al Pablo.
3: Oh.
2: Sí.
0: Quan el Lluc diu això, el Pablo comença a explicar tot el que ha passat, fent que el Pere es cregui més al Pablo que no passa a tu.
2: Oh.
0: Un cop el Pere ho sap tot, el Lluc li posa en un parte i li demana una reunió amb els seus pares. Què us ha semblat aquesta història?
2: Home, una mica...
1: surrealista.
0: Un dia normal.
4: Un dia normal de segona la ESO.
0: Sí. Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retrobem d'aquí dues setmanes. Adeu!
5: Hola a tots i a totes, nosaltres som el germà Bum Bum i això és un nou programa de Recordem Història, el podcast on el passat sembla una pel·li.
0: Avui parlarem d'un robatori tan bèstia que ens sembla inventat, però no ho és.
5: Exacte, avui toca parlar del robatori del segle, també conegut com el robatori de Baker Street.
0: O com també li diuen, el robatori de les caixes de seguretat de Baker Street, un dels cops més famosos del Regne Unit.
5: Tot va passar l'11 de setembre de 1971, al centre de Londres.
0: Un grup de lladres molt ben organitzats van llogar un local just al costat del banc. Aquesta curiositat...
2: A veure, sisplau, el aquesta... senyor de l'aire, que pari ja amb l'aire, que no funciona l'aire, senyor. Per molt que toqui botons, no funciona.
1: Vosaltres podeu seguir, eh?
5: Ah, vale, vale. D'acord, doncs seguim.
0: Aquesta, curiosament, va ser la part més fàcil del pla.
5: Des d'allà van portar de tot. Gats hidràulics, llances tèrmiques, eines industrials i, sorprendentment... Ui, què és això? Senyora Laira, no és moment. Moltes gràcies. I, sorprendentment, ningú va sospitar res.
0: Sí, sí, s'escoltaven sorolls tipus pum, crash, i la gent pensava que eren obres.
2: Pum!
0: Londres i les obres, ja se sap.
3: Bum, bum.
2: Crash.
0: Bum, bum.
2: Crash.
3: Bum.
0: Crash.
5: Des del soterrani del local van cavar un túnel d'uns 15 metres passant per sota del carrer fins a arribar directament a la volta del banc.
0: El túnel no era gens segur. Humitat, risc d'enfondrament, però el va sortir bé.
5: Van estar 9 mesos planejant-ho tot. Qualsevol error i pum.
2: Crash.
5: Crash, pum, kabum, cap a la presó.
2: Vale, vale, molt bé, va, a veure què passa.
1: No és el concurs d'onomatopeies.
2: No, no, no, ens hem equivocat avui.
5: Carai! Després de 9 mesos van arribar al moment clau. Van entrar durant un cap de setmana llarg quan el banc estava completament tancat.
0: Un moment de glòria absoluta, com treure els 777 a la màquina del bar, però multiplicat per 1.000.
5: Xiclin, xiclin. van obrir i buidar unes 260 caixes de seguretat. Segons diu el Pablo, tot el robatori va durar unes 30 hores.
1: Pablo és la nova IA.
2: Sí, sí, sí.
4: El Gemini.
2: És Pablo ChatGPT. És Pablo GPT.
4: Sí, ja m'agradaria. Es comunicava amb walkie-talkies, però no comptaven amb un detall clau. Una radio... Una radioaficionat va escoltar per casualitat les seves converses.
5: El temps corria en contra seva. Era un autèntic contrarrellotge. Tic-tac, tic-tac. L'home va avisar la policia.
4: Però quan la policia va arribar, ja era massa tard. El túnel estava buit i els lladres havien desaparegut.
5: I aquí ve la part més fosca. El govern britànic va aplicar una ordre oficial de censura.
4: Per què? Perquè dins d'algunes caixes hi havia documents confidencials de polítics, famosos i membres d'èlit. Encara avui no se sap exactament què amagaven.
5: Només van detenir 3 sospitosos, però mesos després van quedar en llibertat. El cas mai es va aclarir del tot.
2: Oh, està bé, està bé. Trobes allà documents i dius, buah, això m'és igual, jo em quedo amb els diners. I...
1: Jo crec que eren el primer ministre i els altres ministres els que van fer el robatori, eh?
2: Potser. Bum!
4: Jo, si fos un d'ells, el diner me'l gastaria al casino.
2: Al casino, tio.
5: Sempre, Pablo, sempre. Bueno, d'acord. Però ara tanquem el programa. Tornem la setmana vinent amb més història. Encara que millorar-la... Això és impossible.
4: Això s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat. Ah!

0: Pablo. ¡Eh, Pablo! ¡Vina, vina! ¡Eh, tú, Pablo, venga!
1: Bueno, aquí seguim, morint de calor.
0: No, no, és que Pablo està fent gestos inadequats. Ens està parlant per la finestra del submarí.
1: Acer, calla, deixa començar, va.
2: Hola, bona tarda a tothom.
3: Bona tarda, som nosaltres d'un altre cop a...
2: Qui té raó?
3: El tema d'aquesta setmana és bastant cursi.
2: L'hem escollit l'Helena i jo, o sigui que és un tema perfecte per a les dates que s'apropen.
3: Oh, Sant Valentí versus Sant Jordi.
2: Doncs comencem.
3: A veure, et resumeix el debat en una sola idea. Sant Jordi és nostre, literalment. És una tradició catalana, amb història i identitat. No és una festa importada ni té res a veure amb l'antiga Roma ni en cap altre lloc.
2: No discriminis la festa, home. A més, tant que dius que Sant Jordi és local i tot això, però Sant Valentí no necessita cap explicació. Tothom sap què és. És directe i universal. Sant Jordi, en canvi, necessita molt context cultural.
3: Ja, però te'n recordes de la història? El relat de Sant Jordi és èpic. Un drac ferotge, un cavaller valent, una llegenda. Sant Valentí té descomptes.
2: Estudia una mica la teva meravellosa llegenda. O no entenies en compte que Sant Valentí comença a Roma al segle III, cap al 270 després de Crist? I Sant Jordi que porta? Des de Catalunya, sí, però a partir del segle XV. I no va ser una festa oficial fins al segle XX. Crec que ja tenim clar d'on venir l'original.
1: Aquí faig una petita incisió, com a estudiant clàssica que soc, de batxillerat humanístic, i diré que el mite de Sant Jordi està inspirat en un mite grec. O grec-latí. Així que, bé, un petit incís. Podeu continuar.
2: Datos curiosos.
1: Sí, sí, sí.
3: La lliçó d'història te la pots estalviar, perquè Sant Jordi continua sent el guanyador.
0: No, això no
3: va per tu, no va per tu. És que estava escrit aquí, llavors.
1: Vale, vale.
2: No, és per mi,
3: la podries,
2: no,
3: la podries haver fet després.
1: Vale.
2: Bueno, ja està. Presentadors, voteu, sisplau.
0: Ho sento molt, però jo recolzaré ara el Lluc, però he de dir que la Mary s'ha currat més en els arguments d'aquest debat.
2: Has vist? Ja sé que estava mal, però no s'ha currat.
1: Vale, jo també diré Lluc, però tu t'ho has currat més, és cert. Però és que Sant Jordi jo crec que es podria fer Sant Jordi dos cops. A mi em ve molt bé que em regalin llibres. O sigui, fem-ho dos cops. Per què no fem dos cops a l'any?
2: Hombre, sí, estaría una buena tradició.
4: Una roseta.
1: Claro. Venga.
2: Bueno.
0: Pues ha guanyat Sant Jordi.
2: Jo.
0: Ah, sí? Ah, vale, pues gracias.
1: El Lluc havia desconnectat.
5: Si
2: guanya
5: Sant Jordi, Lluc.
2: Ah. Mira el guió, sisplau.
0: Lluc, dos puntos. Ho has vist?
5: Interrogant i admiració.
0: Ho has vist? Interrogant signe d'exclamació. És que... Tres punts. Visca Sant Jordi i visca Catalunya. Signa d'exclamació.
3: Gran jugada, gran jugada.
2: Meri dos punts, també tira. Sí, et donaré un premi tot, Lluc.
0: Bueno, ens veiem la setmana vinent amb un nou debat.
2: Adéu.

0: Benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavo, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reijana. Avui us porto un nou idioma super ultra interessant, com cada setmana. Però atenció, perquè l'idioma d'avui ha estat escollit d'ano per la vostra companya, la Maya.
2: Maite
0: Saiki. Com es nota que ens hem quedat sense persones.
3: Però... jo la setmana que ve us dic un nou, o jo us dic idioma.
0: Vinga, okay. Si teniu alguna queixa, aneu directament a ella, no a nosaltres.
1: I si voleu escollir idioma la setmana vinent, només ens voleu avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
0: La frase que us portem avui és...
2: Maite zaitut.
4: Ah.
3: Espera, podeu posar el track una altra vegada?
2: Maite zaitut.
3: Uf, és que la veu del traductor de Google és fluixa, eh?
1: Alguna idea de quin idioma és?
4: Ah, avui comencem amb l'idioma, heu canviat...
3: Sí, no era què significava.
1: Si voleu.
0: Bueno,
1: da igual, eh?
3: Com que no us doneu pistes. A veure, jo prefereixo saber, endevinar què significa primer, perquè després l'idioma és més... tens una pista.
1: Vinga, vale.
0: Vale, pues...
3: jo diré que maites a tu és com estàs.
1: Ok. I tu?
4: Jo que sé, tio, Maite, me suena Maite la panadera. No, jo diré que tinc molta calor, perquè és cert, tinc molta calor.
0: Doncs la frase vol dir t'estimo.
4: Wow, clar, si no ho hem pensat.
1: Que bonic.
4: Quasi que jo deia, eh?
1: Bé, ara que ja sabeu què significa, sabríeu dir quin idioma és?
5: Pista.
4: Una pista?
3: No, és que jo volia pensar.
5: Pista? Digues una pista.
1: Origen del meu nom.
4: Ah! Ah, sí, no? No sé...
5: I pensa una cosa. Maite és un nom, però d'on?
3: Ja sé.
1: A saber.
4: Ah! És basc. Bueno, això diuen per aquí.
3: Sí, totalment. I el meu nom també és d'origen basc, no ho havia pensat.
4: Ah, que guai.
1: Doncs l'idioma era l'euskera o basc.
3: Exacte, l'euskera, euskera. Que s'assembla molt al japonès, eh? En pronunciació.
0: I per últim, on creieu que es parla? Molt difícil, ho sabem.
3: Bueno, al País Basc, però no només a la part d'Espanya, sinó al País Basc francès, també.
4: Toma ja.
3: I a una part de Navarra, sí.
0: Doncs es parla al País Basc, que està quasi al costat del nord d'Espanya. Més o menys.
1: Està al nord d'Espanya.
0: Bueno, sí, eso.
1: Però també es parla al nord de Navarra i al sud-est de França.
0: Aquest idioma el parlen aproximadament entre 700 i 800 mil persones.
1: I atenció, perquè és una llengua que ja es parlava abans que arribessin els romans.
0: Això vol dir que no prové del llatí ni de cap altra llengua europea coneguda.
1: A més, les paraules no tenen gènere.
0: I durant la dictadura franquista, quan Franco va guanyar la guerra, l'idioma va ser prohibit.
1: No es podia parlar en públic ni ensenyar-lo, però la gent va ajudar molt per mantenir-lo viu fins avui en dia.
0: Així que ja ho veieu, una llengua amb molta història i molt de sentiment.
1: Però bé, això és tot per avui. Ens veurem la setmana vinent en un nou idioma i noves curiositats.
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: I esperem que aquest cop sí que ens doni temps per jugar a la secció de jocs.
0: Agur!
1: Que significa adeu en esquera. Agur!

0: de respondre amb allò que s'hi assembli més, i així, successivament, fins que algú endevini la paraula misteriosa.
1: Què?
2: Jo no ho he entès.
1: És a dir, si dic gorra i jo dic cafè o té...
0: Què s'assembla més per tu, el cafè o el té? Pues, el cafè.
1: És que no té sentit.
3: Com vale. El cafè o el té?
0: Imagineu-vos que la paraula
2: o amb l'objecte?
0: Amb la paraula.
1: Però imagineu-vos... us adoneu de l'anàlogica d'aquest joc?
0: Us dic un exemple.
2: A veure.
0: Imagineu-vos que jo penso la paraula
4: gos.
0: I vosaltres em pregunteu cafè o té? Jo, per mi, el cos s'assembla més al cafè, perquè no és verd, no és relaxat,
1: verd,
0: res, per tant, s'assembla més al cafè.
2: Vale, va, fem-ho una, a veure què surt.
0: Va.
1: Però és que es poden anul·lar.
0: Sí, a veure, després de que jo digui cafè, m'heu de dir cafè o ràdio. I jo diré...
2: paraules.
0: Exacte.
1: Va, ara té lògica.
5: Però una cosa, penseu una cosa fàcil, que no tenim gaire temps.
2: És cert.
1: Correctíssim.
2: Però bueno, pensa... Vosaltres, va, penseu una paraula i nosaltres preguntem.
5: A veure...
0: Vale. Ja ho tinc.
1: Vale, digo...
0: No, m'heu de preguntar cafè o té.
2: Vale, cafè o té?
0: Cafè.
2: És d'aquesta sala?
0: No.
1: No. Vale.
0: M'heu de preguntar cafè o...
2: no sé què.
1: Cafè o gelat?
0: Gelat.
2: Vale, és una cosa freda, doncs...
0: No té per què ser freda. Pot ser un espai on es pren gelat.
1: Gelat o pintura?
0: Gelat.
1: Gelat o casa?
0: Gelat o casa, no? Bueno, la paraula és de la Light, per tant, casa.
2: Vale, casa.
1: Casa o hipopòtam?
0: Hipopòtam.
2: Oh,
3: sí?
0: A veure, és que crec que m'ha entès la paraula.
3: Digue-la.
5: A veure...
2: Hipopòtam. A veure, que l'ho vam escoltar tot.
0: Jo he
2: tret
0: una cosa completament diferent.
2: Ai, Déu meu.
0: A veure, portava els cascos.
2: Vale.
0: Després us explico què havia entès jo.
1: Vale.
2: Hipopòtam o piràmide?
5: Hipopòtam.
1: Hipopòtam o cotxe?
0: Hipopòtam.
6: Jo ara diria un altre animal.
0: Hipopòtam o animal?
1: Ja, però volies dir un objecte inanimal.
0: Animal.
1: Vale. Animal o mamífer? Evidentment es poden combinar.
0: Mamífer.
1: Vale, és que aquest és el truc. Diu una categoria dins de la gran categoria.
3: Puede ser un pa?
2: Dóna-li a Sir, perquè no tinc idea.
3: Mamífer o objecte?
5: Mamífer.
1: No. Mamífer o bípat? Sobre dues cames.
5: Mamífer.
0: Sí,
5: és.
1: Vale. Mamífer o cànid?
0: Què és això?
1: Hienes, llops,
0: mamífer.
1: Gossos.
6: Mamífer, aigua.
5: Mamífer.
1: No, era bona aquella... clar, per descartar balenes, narvals...
3: Vale, ja han dit abans que estaven a dins de casa, per tant és una mascota.
1: No, ha dit que era gran, bàsicament. Mamífer o depredador?
0: Mamífer.
1: És un herbívor. Mamífer o pastura?
5: Pastura.
1: Vale.
2: Pastura o conill?
5: Pastura.
0: Tireu amb colors, també. Que
1: pastura o Àfrica?
5: Pastura.
0: Vale. Els animals amb colors també són fàcils d'identificar. Aneu tirant amb colors, també.
1: No, perquè poden tenir varietat.
2: Clar.
1: De
0: bueno, però
1: el lleó
0: no,
1: és groc o marró? El lleó és groc o marró? El tigre és taronja o com és?
2: Clar.
1: Ai, vale, per tant, és un animal que pastura i no és d'Àfrica.
2: No és d'Àfrica.
1: Pastura?
5: A veure, pastura...
1: I Amèrica?
5: No.
2: No, què?
5: És que no sé si és d'Amèrica.
1: Hola, és que clar, és que si no sabem com és la paraula... M'estic ratllant.
5: Vale, està en aquesta clar. Sala.
0: En aquest...
2: Ah, ja sé
0: no
2: què
0: és. No l'usem normalment ja.
1: Què?
2: Ja sé què és.
5: Vale.
1: Porc.
0: Sí!
2: Doneu-li el porc, doneu-li.
0: Doncs a mi...
2: Bueno, està el pobre ja una mica, que necessito unes vacances.
0: A mi, nois, portava els cascos i entès per

0: perquè m'ha dit cerdo i he entès parc.
1: Perquè li dic porc.
0: Això, porc.
2: Sí, ho ah.
3: Sí, sí, sí, s'ha entès, s'ha entès. Bueno, una mica difícil aquest joc, he de dir que em connecta millor. Altres m'han agradat més.
2: Sí. És que és com si diguem negre i dius que és el porc. O sigui, negre i aleshores diríem... Què?
0: Ja, doncs...
2: Era un porc. No, és que no,
0: doncs...
2: el joc és molt difícil. Però està...
0: Fins aquí el joc d'avui.
2: Ai, és veritat. Moltes gràcies per donar-nos el pas. Una amabilitat sorprenent que no destaca en aquest programa a l'hora de decidir el temps als nostres presentadors. I ara ho deixem amb les notícies.
4: Quina és la millor que...

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Doncs ja tornem després de mitja part, noies, una vegada més a la nit de la música.
1: Un altre cop aquest programa dels nassos?
0: Doncs...
2: Mare meva, sembla que ha arribat per quedar-se.
0: És això, un programa del Wordle, per ser Genís Aireo, a la palabra del dia tot gris, eh?
3: Hòstia puta, la meva arma secreta a la merda.
0: Sí, sí, és que jo estic flipant. Bueno, doncs ara començarem el programa d'avui sobre OPEs amb Windowpane.

0: Banda de Suècia que ha demostrat un profund talent i amor per les cançons de llarga durada de death metal progressiu.
1: Asier, m'encanta que pots crear el teu propi gènere musical i et quedes tan tranquil.
0: Oh, no, bandes americanes com Atheist o Nocturnus destaquen per treballar durament en aquest gènere, tan apreciat pels fans. Sentim Mother Man. Probablement, com deia, aquesta no és la millor cançó d'Atheist per expressar el death metal progressiu, però sí com una de les bandes més destacades en aquest gènere. I bueno, moltes altres bandes de fama i reconeixement senzill destaquen en aquest gènere. Opeth, però, si destaca per alguna cosa és per la seva versatilitat. Akerfeld, vocalista i guitarra de la banda, a més de compositor, és un mestre del cant.
2: Com que un mestre del cant?
0: O sigui, Akerfeld no dubta a barrejar tocs guturals amb veu melòdica, melosa i suau. També és considerat un prodigiós guitarrista i més que hàbil pianista i baixista.
1: Ostres, podríem escoltar algun dels seus temes, oi?
0: Esclar, escoltem Ending Credits.
1: O no.

0: personalment m'ha encantat les intros i l'ambientació que es crea aquesta música d'Opeth, caracteritzada per cançons molt llargues, sí, però que aconsegueixen una atmosfera a través de minuts i minuts de cançó que es va treballant per aconseguir aquesta atmosfera que es pot escoltar, que és brutal. Bueno, per mi, Opeth, una gran banda molt i molt i molt i molt i molt recomanable.
1: Acier, a veure, que t'enrolles com una persiana, hem d'anar acabant.
0: Perfecte, però abans Black Rose Immortal, una de les cançons destacades. Sí, no diré que sigui la millor, però és la més llarga. I ara sí, passem amb les seccions.

0: Hola, nois, com esteu? Molt agobiats amb els exàmens?
1: Sí.
2: He anat a TV3.
0: Preparats pel cas d'avui?
1: També.
2: Sí, he anat a TV3.
0: Doncs avui parlem de Jane, un home de Wisconsin que va influir en molts llibres i pel·lícules de terror. Sí, de fet, molts personatges de ficció com Psycho o El silenci dels innocents estan inspirats en ells. Ed Jane va néixer l'any 1906 en un petit poble rural de Wisconsin. Per abusiu, mare dominant i extremadament religiosa, que el manté completament aïllat del món. Ed, a més, mostra una inclinació excessiva cap a la seva mare. De petit ja presenta comportaments estranys, aïllament social, fascinació per la mort i interessos macabres. I tot això en un entorn totalment solitari, envoltat de granges i camps. Amb la mort del pare i més tard de la mare, Ed es queda sol a la granja familiar. Comença a viure completament aïllat, evitant qualsevol contacte amb la gent del poble. Aquest aïllament el porta a desenvolupar una obsessió amb els morts i amb la carn humana. A partir dels anys 50, Ed Jane comença a robar cadàvers als cementiris. Per què? Segons ell, per crear objectes i vestits inspirats en la seva mare i en rituals estranys. Sí, objectes com màscares, decoracions, bols fets amb cranis humans i altres coses molt inquietants. No atacava gent directament, tot i que sí, també va cometre alguns assassinats. Això és el que el fa diferent. No és un assassí en sèrie tradicional, sinó un home profundament obsessionat amb la mort. La policia el deté després de diverses desaparicions de dones a la zona. Quan registren la seva granja, descobreixen els objectes macabres i una col·lecció de restes humanes. La comunitat queda completament en xoc. Ningú hauria imaginat que algú aparentment tan normal pogués fer tot això. Segons ell, el que volia era crear una persona, però no només amb pell. Sí, però només amb pell, per poder ficar-se literalment dins de la seva mare. Durant l'interrogatori, el xèrif Art Chesley va agredir Ed colpejant-li el cap i la cara contra una paret. Poc després, el xèrif va morir per insuficiència cardíaca, una mort molt relacionada amb el terrorífic cas de Jane, que el va deixar traumatitzat i amb por de testificar l'agressió. Després de ser detingut, Ed va ser sotmès a diversos estudis psiquiàtrics, que van concloure que era una persona mentalment pertorbada. Finalment, es va declarar no culpable per incompetència mental. I va passar la resta de la seva vida en una institució psiquiàtrica d'alta seguretat. Va morir el 26 de juliol de 1984. Doncs fins aquí el cas d'avui. Què us han semblat els objectes que feia amb cossos humans?
1: Ai, m'ha donat molta por, la veritat. Aquesta tos també em fa una mica de por, eh? Però, bueno, molt heavy. O sigui...
2: No ho sé, a mi m'ha semblat bastant tètric, no? És a dir, quin assos feia aquest tio amb els cossos humans i en un ambient rural? Era com...
3: Feia vestits amb la pell de les persones.
2: Sí, sí.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Rituals satànics.
3: Bueno, era un deficient mental, però...
1: Doncs sí.
0: Doncs ens veiem la setmana vinent.
4: Amb un altre cas
0: que us posarà els pells de gallina.
4: Adéu.

0: Bona tarda, presentadors.
1: Com esteu?
0: Mal.
2: Hem anat a TV3.
0: Ah, sí, digue'ns algú diferent, sisplau.
2: Hem fet un concurs de fotografia.
3: I hem conegut el Tomàs Molina.
0: Toma ja, que guai. Bueno, nosaltres avui estem bastant melancòliques.
4: Quins temps aquells, quan encara anàvem al CEM.
1: Me'n recordo, a segon d'ESO, quan el Pere ens quedava sense gent a la ràdio i va decidir reclutar-nos, tot i que no érem gaire bones.
0: Sí, jo recordo que més d'una no estava gaire convençuda, però per perdre mitja hora de classe un divendres, la tarda... Sí, a la tarda li va temptar i va decidir venir.
2: Voldria destacar en una classe qualsevol.
0: No, era català o castellà.
1: No, valors,
0: o valors,
1: valors,
0: valors.
1: A segon d'ESO va ser, era valors.
0: Sí, valors. Era castellà o català, no en recordo, i després valors.
1: Era ben bé el mateix.
2: Jo me'n recordo que tenia català i castellà.
1: Horrible. Molt
4: dur, molt dur. Sí, sí, sí, les 2 hores amb la Lídia.
0: Sí.
4: Pa matar-se. Tota la raó. No érem conscients de l'oportunitat que se'ns estava obrint. I mireu-nos ara, estem aquí un any més tard del que hauríem, ja ni formem part de l'escola i no volem marxar, la veritat.
1: Ui, noies, crec que se'ns estan anant una mica de les mans, eh? Sembla que ens estiguem acomiadant de la ràdio.
0: Però no marxem!
4: No!
0: Encara,
4: queda
0: encara,
4: poc,
0: encara.
4: Queda poc, però...
0: Però el que sí que ens agradaria... recordar, doncs, són aquells dies que no teníem un examen cada dia, per exemple.
4: Sí. Aquells dies en què érem noves en aquest mundillo de la ràdio.
1: Aquells dies en què ens trobàvem com ho fan ara el Pablo i el Nahuel. Ens trapàvem, no ens trobàvem. Presentadors, ens ajudeu una mica?
0: Vale.
2: Però, perdó, no, és que no em surt.
1: Hòstia.
2: Però, noies, en què consistirà això?
5: A veure, Sier, pel que jo he entès, faran petites seccions dins d'aquesta, recordant les seccions que teníem en aquells anys.
1: Anteriors.
5: Anteriors. Que estava a l'altra pàgina del guió, perdoneu.
4: Molt bé, Lucía. Lucía.
0: Lucía.
5: Lucía. Lucía.
4: És que hem tornat a... Pues,
6: a la segona d'ESO.
5: Sí, hem tornat.
4: Comencem, vinga.

0: bon dia, bona tarda, sóc la Lucía i aquesta és la meva super, super ajudant, la Clàudia.
1: Hòstia, com que la teva super ajudant? Voldràs dir la teva meravellosa cosina, a qui li encanten tant els llibres com les pel·lis.
0: Sí, sí, per això mateix. Bé, nois, avui us portem una saga de llibres que també té la seva saga de pel·lícules. Crepúsculo.
1: Exacte. Una història que explica com les vides d'humans i d'éssers sobrenaturals s'uneixen mentre passen certs esdeveniments.
0: Així és. I vosaltres, nois, us agradaria ser vampirs?
2: Us ha faltat una cosa. La discussió que sempre teníeu. Ai, jo he fet el guió i tu no, jo he fet el guió i tu no.
3: És que la Clàudia mai fa els guions! És que la Clàudia mai fa els guions!
0: Tot, totalment cert, jo estic molt d'acord.
1: Bueno, però voldríeu ser vampirs o no?
2: No, ah, sí, hombre, va. Viure, no, no morir-te.
4: Jo hauria de destacar que mai parlava de llibres i sempre de pel·lis, eh?
2: Jo sí.
3: La Laix voldria ser vampir.
5: Hombre, és que tots els vampiros són pibones.
2: Oh!
3: Allà, però...
1: Eso sí, eh?
3: Està amb un vampir, vale, però jo ser un vampir... No, no, gràcies.
1: No, no, però és que si estàs amb un vampir, Joana, t'acabaràs convertint en vampir.
3: Ui, llavors... llavors...
0: que se'n fotin els vampirs.
1: Bé, bueno, nois, fins aquí la nostra secció. Adeu.
6: I benvinguts a la nostra secció. Per què heu de tenir una germana bessona?
3: Avui parlarem de les excursions que fem amb la nostra família.
6: Primer de tot, us explicarem els diferents tipus d'excursions que fem. I després, algunes anècdotes divertides.
3: Nosaltres fem més de dos tipus d'excursions. Cada estiu ens fem... Sí.
6: Acabava, acabava.
3: Cada estiu ens veiem amb els nostres pares per fer les excursions que ens agraden a nosaltres i les que els agraden amb ells.
6: Així és, a nosaltres ens agrada anar a visitar platges, fer prova de gelats...
3: O anar de botigues.
6: Bé, això no estic tan d'acord. I com dèiem, als nostres pares doncs, els agrada fer rutes caminant, amb bici o fer turisme tot i ple.
0: I aquesta paraula tant.
6: Tot i ple ni de tota la vida.
0: Molt bé, molt bé.
3: Presentadors, vosaltres què preferiu fer?
1: Estar en el sofà, que està veient la tele. La veritat.
0: Sí, jo prefereixo fer les excursions que us agraden a vosaltres.
3: Pues jo crec que ja hem canviat, eh? Ara ens agrada més fer turisme ben fet.
6: Bueno. Sí, però lo de la...
3: De la gelat i les botigues no sé qui també.
6: Lo de la ruta caminant a mi no... no a mi encara no em convenç.
3: Bueno, i ara us explicarem el dia que vam sortir amb bici i vam acabar a l'hospital.
6: Resumidament, a la nostra germana gran li va caure el mànec de la bici a l'ull i se li va posar tot vermell, ple de sang.
3: I per això vam marxar corrents cap a l'hospital més proper. I fins aquí la nostra secció.
6: Sí, però si voleu continuar coneixent-nos a nosaltres i a la nostra boja família, ens trobem aquí a partir de les 5.
0: Adéu! Quina melancolia, les cançonetes, eh? Ja. Ai, que guai.
1: Sí, la veritat que sí. Tots estan molt bé recordar les nostres primeres seccions.
3: Sí, a mi m'ha encantat. Però l'any següent vam canviar les seccions.
6: I com que la Joana, que no està, però no passa res, respondrà a la Sier.
3: I la Lights.
6: I la Lights.
3: Que no hi era, però te l'has de jugar a Lights.
5: Vale.
6: Doncs com ja a la Sier ja formava part dels pavos, us farem unes preguntes per veure si us en recordeu.
1: Esteu preparats?
0: Vale.
6: Venga con la memòria, eh?
3: Primera pregunta. Com es deia la secció o minisecció que fèiem les quatre juntes?
4: No ho sé, però començava amb els Sants.
0: No.
4: Sí, no. Començava dient els Sants.
0: No. Aquesta era una altra.
4: No.
5: Ni idea.
6: Jo no me'n recordo.
0: Jo tampoc.
1: Jo recordo... Van una secció les quatre juntes?
0: Sí. Jo recordo la minisecció, però no recordo el seu nom.
5: Eren les provoconselleres?
4: No.
3: No.
4: Era... Quan anava a tercer.
0: Sí.
3: Sí. Era la secció de les quatre Maries.
0: Ah, sí, és cert. Era molt guai.
6: De què era? De què era?
3: Fèiem com preguntar amb la gent o parlar amb el que volguéssim. No sé,
0: ai, entrevistàvem i li dèiem a la teva mare que gravés avis reaccionant a paraules d'avui en dia i a la teva àvia.
1: Pues jo segur que no feia guions perquè no me'n recordo.
3: No, sí, sí.
1: Bueno,
3: sí.
1: La segona pregunta és, què deia l'Emma religiosament totes les setmanes a la seva secció un dia com avui?
3: A la Sier.
1: Va.
3: S'ho ha dit?
1: Va.
4: Ah, el que he dit. Avui és el Santa i hoy Santa Josefina.
0: Santa Josefina.
4: Moltes felicitats a tots. Alguna cosa.
3: Sí.
1: Bueno, no deia un nom, deia 24.
4: Sí, exacte.
6: Bueno, home, per felicitar a tothom aquí.
0: Molt bé.
6: Següent pregunta, tercera. Va sobre... O sigui, la pregunta va sobre la secció de veritable o fals. Liderada per la Lucía. quin era el premi que vam prometre si endevinàvem dues històries seguides?
0: 10.
6: 10, perdó.
1: Hòstia.
6: Però que al final, pues...
4: Low Kinder.
1: Ay, no. Casi.
2: Kinder, pero...
1: Sí, pero qué...
4: Kinder bueno.
0: Un Kinder bueno.
3: I la última pregunta. La Clàudia i jo fèiem una secció que vam continuar fent després uns altres pavos. Quina era?
4: La dels...
1: La típica.
0: Sí.
4: La típica. Debats? No.
3: La feien...
4: Les socials.
3: El Pablo no. I el Nahuel.
1: Ai,
2: que ho curiós.
4: No.
1: Vale, pues té que veure,
3: Ah, exacte.
1: Molt bé. Doncs, noies. Bueno, nois. Noies, noia i noi. Ha estat molt bé recordar els vells temps, però ens ha fet una mica tard.
6: Tens tota la raó, així que marxem.
3: Adeu.
7: I si no, i si no m'estima, cagar la vida. A cagar la vida. Ronyonines amunt, don Xugorri, que t'hem aquí a la fresca.
8: Hola a tothom, ja tornem a ser aquí amb la nostra secció i avui us portem un tema molt Disney, pel·lícules Disney.
9: Sí, avui us proposem un joc per veure si coneixeu les cançons de les pel·lícules Disney que us posarem.
6: Vinga.
3: Heu d'adivinar de quina pel·lícula és.
9: I també intenta dir el títol de la cançó, però heu de deixar el guió a part i no fer trompetes.
0: Doneu-me a mi el clink-clink.
3: Jo
0: vull jugar. Ai, que no arribo.
3: No, aquest.
0: Este, clink-clink-clink.
3: Comencem amb la primera cançó.
0: Pues...
6: Ballena.
0: ¿Qué ballena?
3: No.
0: Cántala.
3: No, Cenicienta. La ve la bestia.
0: No, com no sigui la de High School Musical, no tinc ni idea.
3: No és Disney Channel, és Disney.
6: Has pot ficar una mica
0: Eso
6: també?
0: Sí, una mica més, porfa. No tinc ni idea.
6: Blancaneus.
3: Què?
0: No.
3: Rapunzel.
6: Sí.
0: Ja sé quina és.
9: Sí, aquesta és la cançó Cuando mi vida va començar, en versió original When Will My Life Begin, de la pel·lícula Disney Enredados. Aquesta cançó surt en el moment en què la Rapunzel s'escapa de la torre.
3: I també a l'inici de la pel·lícula, quan explica totes les seves rutines diàries a la torre. Està composada per Alan McKen i té un ritme bastant monòton perquè reflecteix que la seva vida és repetitiva i avorrida.
9: Continuem amb la següent cançó.
7: Bien, escúchame. Ese mundo está muy mal.
6: Bajo del mar.
4: Al Sebastián.
6: Bajo del mar.
7: Ese mundo.
3: Una curiositat xula és que Bajo del mar, originalment Under the Sea, està escrita en un estil calipso caribeny. Baixarlan, crimnes... I instruments típics del Carib amb una orquestra clàssica de Disney.
9: La cançó va guanyar l'Oscar a millor cançó l'any 1990 i es va convertir en el gran himne musical de la pel·lícula. Tant en castellà com en llatinoamericà s'han fet adaptacions de lletra mantenint el joc de paraules i la idea que sota el mar es viu millor que el món humà.
3: Anem a per una altra.
0: Ai, és que no escolto, tio, que amb els cascos el cablecito...
3: Jo no sé quina és.
0: Un altre cop, porfa.
3: Ai!
0: No tinc ni idea.
3: Jo digo... Blancaneus.
9: No.
3: Una pista, abans una pista.
9: Un tigre, i apareix un tigre.
4: Ah, la de l'Aladín.
0: Sí.
3: Un munt ideal va guanyar l'Òscar la millor cançó original a l'any 1993. És una balada composta per Alan McKen amb una lletra de Tim Blaze, pensada per combinar una melodia senzilla amb una sensació molt èpica durant el vol amb la catifa màgica.
9: A la pel·lícula la canten Brad Kane i Lea Salonga, però Disney en va crear moltes versions en diferents idiomes i amb cantants diferents, adaptant la lletra perquè rimés i mantingués la idea de descobrir un món nou, sense traduir-la literalment.
3: Molt guai.
0: Temazo.
9: Continuem amb la següent.
10: Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
8: Sabeu quina és, no?
10: Sí, sí, sí.
11: El Rei León.
8: Hakuna Matata va ser composta per l'Elton John, que va fer la música, i Tim Trace, que en va escriure la lletra. Va trobar aquesta expressió en Swahili en un llibre de frases i els va encantar perquè significa literalment no hi ha problemes o sense preocupacions.
9: A la pel·lícula, la cançó serveix perquè en Timon i en Pumba ensenyin en Simba oblidar el passat i viure el present sense culpa. Es converteix en una mena de filosofia de vida divertida, però també en un moment clau pel creixement del personatge.
8: I ara anem amb la penúltima.
2: És de Frozen!
10: Sí, tio!
8: Sí, però quina és?
2: Ai, jo sé com es deia.
10: La de... Suéltalo! Suéltalo!
4: Que tanqueu el so...
8: Una curiositat molt coneguda és que Suéltalo és l'adaptació en castellà de Let It Go, la cançó que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original el 2014. A Hispanoamèrica es coneix com Libre Soy, amb una lletra diferent, però la mateixa escena d'Elsa construint el seu castell gel i acceptant els seus poders.
9: A la versió en castellà d'Espanya la interpreta la Gisela, i la cançó s'ha convertit en un autèntic himne sobre deixar enrere la por i mostrar-se tal com ets. Per això s'utilitza molt com a cançó de poder personal. No dejes... I ara sí, acabem amb l'última cançó i una de les meves preferides.
2: Esta es... Ai, sí, jo sé quina és. Ai, ai, ai, però no em surt ara. Te juro que sé quina és.
11: Bonjú.
2: De la Bella la Bestia.
8: Sí. Se ha llegado para nadie, lo como siempre. El mismo pan
10: de Navidad. Sí, qué top.
8: És així, no?
10: Sí, sí, sí, sí, que és així, sí. Ah.
8: Bonjú, originalment Belle, és la cançó d'obertura de La Bella i la Bèstia, de l'any 1991, composta per Alan Menken i Howard Ashman. Presenta el petit poble francès i constracta la vida quotidiana i avorrida dels vilatans amb una curiositat i llibertat de la vella, amb un estil de... Obertura de ple de bonjus, que evoquen un mercat europeu molt animat.
9: Una curiositat és que la cançó trenca la quarta paret al final, quan la vella mira directament a càmera després que els vilatans comentin que és estranya. Musicalment, també avança els elements de la trama com encanteris, princes disfressats i llocs llunyans on explica el llibre que està llegint.
8: I fins aquí la secció d'avui. Això sembla la música. Teniu algun tema o content que us agradaria fer la setmana que ve?
2: No sé. Està molt guai, Disney. Està molt guai. Podem fer pel·lícules un altre cop.
8: Pel·lícules, però de Disney Channel. Tipo, vale, This va. Is Me, no, i High School Musical, i Descendientes.
4: Sabeu què? És que m'ho demanen els tècnics. Això és tot per avui. Us veiem la setmana que ve amb més música.
8: Adeu!
2: Bé. Ens dona temps a fer final? O...
4: Sí, bé, doncs ja hem arribat al final. Doncs sí. Ah, no, ets tu.
2: Doncs sí, espera, Lluc, per què estàs aquí? No estàs aquí, Lluc, hauries d'estar fora. Hauries
4: d'estar doncs
2: aquí.
4: Mireu, vinc en nom de la meva germana. Si ho dius així, sembla que hagi mort o alguna cosa semblant. Acier, no siguis tan tràgic. Mi, per si no ho sabeu, la Joana està de viatge amb la seva coral i m'ha enviat perquè us porti un joc una mica estrany. Jo us diré una paraula i vosaltres haureu de cantar una cançó que la contingui, ja sigui el títol o a la lletra. Que ho digui més de pressa, guanya el punt.
2: Ui, ui, ui, quina bon fa la Joana.
4: Vinga, Lluc, fot-li canya. La primera paraula és baby.
10: Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh, baby, oh, baby.
4: In the top floor of the building, laying your love.
10: Oh, no.
4: Baby, baby, baby, baby.
10: La de
4: Firmy
10: de Freno, que
2: ah,
10: está.
2: Ah, vale, vale.
4: La següent és need.
10: Santa and I need you. And I fix you.
4: La tercera paraula és cor.
2: Què?
4: És cor. I give you my heart.
10: Corazón.
4: I give you my heart by the very next day. You get feed away. Bueno. I l'última, t'estimo. Oye, yo qué sé.
2: No.
10: Tara, perquè t'estimo tu.
4: Bé, doncs aquest ha estat el joc. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Molt bé, molt guai.
4: A mi m'ha encantat. Ha estat molt divertit.
2: Sí, bueno. Però jo crec que ja va ser hora de deixar el joc i acomiadar-nos, així que només ens queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
4: Adéu. Adéu.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar. Perquè s'ha acabat la bateria, o pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos, en aquests estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, com anem? Benvinguts de nou a un nou capítol de Calidoscòpia, l'espai on la música més pop és la protagonista. Avui ens endinsem en un disc que juga constantment amb les aparences. Un treball que sona a estiu, a colors vius i a melodies irresistibles, però que, sota tota aquesta capa tan brillant, s'amaguen preguntes incòmodes i emocions difícils. Avui parlem de After Laughter, de la banda Paramore. El títol, After Laughter, que es tradueix com a Després del Riure, ja ens dona una pista del que hi trobarem. Què passa quan s'apaguen els focus, quan s'esvaeix l'eufòria i només queda el silenci? Perquè After Laughter parla precisament d'això, del que queda després de riure, de quan la festa s'acaba i tornem a nosaltres mateixos. Avui, a Calidoscòpia, us convidem a aquest viatge per l'univers vibrant i sorprenentment íntim de After Laughter. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per parlar dels nostres protagonistes d'avui. Paramore és una banda nord-americana formada a Franklin, a l'estat nord-americà de Tennessee, a mitjans dels anys 2000, liderada per la carismàtica veu de Hayley Williams. Des dels seus inicis, el grup es va moure dins l'escena pop-punk i emo i va connectar ràpidament amb tota una generació gràcies a discos com All We Know Is Falling o Riot, que els van situar com una de les bandes més destacades del moment. Amb una energia desbordant, guitarres afilades i una identitat molt marcada, Paramore va créixer ràpidament, però també va haver de fer front a moments complicats. Canvis constants en la formació, tensions internes i una pressió creixent van marcar una etapa crítica per al grup, especialment després de la sortida de membres clau com els germans Farro. Tot això va posar en dubte la continuïtat de la banda i va obrir un període d'incertesa tant a nivell personal com creatiu. Malgrat tot, Paramore ha sabut reinventar-se amb el temps. Amb el seu disc homònim del 2013 ja apuntaven cap a nous camins sonors, però no és fins a After Laughter que aquesta transformació es fa total. Aquest àlbum, que es va publicar l'any 2017, representa una mena de renaixement, un retorn després del caos, on la banda abraça nous sons més propers al pop i al new wave, sense deixar de banda la seva essència emocional i amb la tornada d'un dels integrants que van formar la banda. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest nou punt de partida, és precisament la cançó que ens obre el disc. Un tema que, sota una aparença lluminosa i gairebé ballable, amaga una reflexió directa sobre els moments difícils i la lluita per tirar endavant. Obrim aquest viatge amb l'energia de Hard Times.

I això que acabem d'escoltar és Hard Times, tota una declaració d'intencions i un gir sonor de la banda. Des del primer moment, Paramore ens deixa clar que alguna cosa ha canviat. Les guitarres passen a un segon pla i donen protagonista a ritmes més marcats, sintetitzadors i una producció molt més neta i colorista que ens recorda el pop dels anys 80. És un gir sonor, evident, si tenim en compte temes anteriors com Misery Business o Brick by Burning Brick. Ara bé, el més interessant és aquest contrast tan marcat entre música i lletra al que fèiem referència al principi. Perquè mentre el tema sona gairebé festiu, el que ens explica és tot el contrari. Frases com All that I want is to wake up fine o Hard times gonna make you wonder why you even try apunten directament a la frustració, al cansament emocional i aquella sensació d'estar encallat en una etapa difícil. A més, amb aquest tema també es presenta una nova imatge del grup, ara integrat per Hayley Williams, Taylor York i Zac Farro. Paramore deixa enrere l'estètica més fosca i associada al pop-punk per apostar per una identitat visual molt més lluminosa, plena de colors vius, referències retro i una certa ironia que encaixa perfectament amb el discurs del disc. I si aquest primer tema ja ens parlava de la dificultat de mantenir-se a la superfície, el que ara escoltarem encara hi aprofundeix més, posant el focus en la pressió per veure sempre el costat positiu de les coses. Sona Rose Colored Boy.

I això que acabem d'escoltar és Rose Colored Boy, un dels temes més representatius d'aquest After Laughter. Musicalment parlant, la línia que ja apuntava al tema anterior es consolida aquí del tot amb ritmes molt marcats i una producció que remet clarament al pop dels anys 80, però amb una energia molt més actual, hem de dir. És una cançó que pot enganxar fàcilment, però que amaga molt més del que sembla a primera escolta. A nivell de lletra, el tema gira al voltant d'aquesta pressió constant per mantenir una actitud positiva gairebé forçada. Quan Hayley Williams canta Just Let Me Cry A Little Bit Longer o I Don't Want To See Your Rose Colored Boy, està rebutjant aquesta idea de veure el món sempre de color de rosa, reivindicant el dret a sentir-se malament sense haver-ho de disfressar. És una crítica directa a aquesta positivitat tòxica que sovint ens envolta. I tot això es reflecteix també en el videoclip que l'acompanya, on hi veiem els tres membres de la banda com a presentadors d'una mena de programa de televisió fictici, amb una estètica molt retro i colors extremadament saturats. A mesura que avança el videoclip, aquesta aparença perfecta es va esquerdant, deixant entreveure una incomoditat creixent. El següent tema, que ve ara, es titula Fake Happy i ens porta a un espai on el somriure pot ser una màscara i la felicitat aparent una façana construïda amb cura.

acabem d'escoltar Fake Happy, un tema que exemplifica perfectament el fil conductor de l'àlbum i aquest contrast entre què és el que mostrem al món i què és el que sentim de veritat. Tota aquesta inspiració sobre la veritat de les emocions prové directament de les experiències personals de la banda, especialment de la cantant Hayley Williams i la seva lluita contra la depressió i l'ansietat a partir del 2015. Després d'aquest retrat directe sobre les façanes de la felicitat amb Fake Happy, el disc ens portarà a un espai més íntim i introspectiu. El següent tema, 26, és una mirada profunda a la reflexió personal i a les inquietuds que arriben amb l'edat adulta, un dels moments més vulnerables i honestos del disc.

26 es construeix sobre una base molt més íntima, amb una instrumentació suau que posa tota l'atenció en la veu de Hayley Williams i en la lletra. El significat de la cançó gira al voltant de la pèrdua de la innocència i la lluita per mantenir l'esperança a mesura que ens fem grans. El títol fa referència a l'edat, un moment vital en què moltes expectatives juvenils xoquen amb la realitat. I deixem enrere la calma i la introspecció per tornar a aquest univers sonor més brillant i rítmic amb el tema Pool. Però compte, perquè tot i el canvi musical, el discurs emocional continua sent intens. Parla de relacions tòxiques, d'aquella sensació d'estar atrapat en alguna cosa que saps que et fa mal, però de la qual no pots o no vols sortir.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc plor.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit.
3: Us esperem.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

I seguim amb més de Paramore i aquest After Laughter que ens està deixant tants contrastos i capes per descobrir. Fins ara hem anat escoltant temes com Hard Times, Fake Happy o Rose Color Boy, que són cançons que defineixen molt bé l'essència d'aquest disc, on hi trobem aquest pop lluminós, gairebé festiu, que amaga lletres carregades d'ironia, frustració i una lluita constant amb les pròpies emocions. Per posar una mica de context, Paramore és una banda nord-americana formada a Tennessee a mitjans dels 2000, coneguda inicialment pel seu so més pop, punk i emo. Amb el pas dels anys, però, el grup ha anat evolucionant molt, tant musicalment com personalment, amb Hayley Williams al capdavant com a veu i figura central. La idea d'aquest disc neix en un moment complicat per la banda. Després de canvis en la formació i d'un període marcat per tensions internes i esgotament emocional, el grup es replanteja moltes coses. És en aquest context que decideixen fer un gir sonor cap a un pop més inspirat en els anys 80, però sense deixar de banda la sinceritat lírica que sempre els ha caracteritzat. El resultat és After Laughter, un disc que parla obertament de salut mental, d'ansietat i de la pressió de mantenir una imatge de felicitat quan per dins no és així. I ara arriba Told You So, un tema amb una energia molt marcada, amb ritmes tallants i una actitud gairebé sarcàstica que parla d'aquell moment en què algú et dona consells que no has demanat i que al final acaben tenint tota la raó.

Després d'escoltar Told You So de Paramore, es percep clarament com aquesta cançó captura perfectament l'essència del disc. Té un ritme nerviós italià que reflecteix la tensió emocional de la lletra, amb aquell moment en què els consells i advertències que inicialment ignores acaben sent certs. I després d'aquest impacte visual i emocional amb Told You So, ens preparem per entrar en un altre dels moments més destacats del disc. Ara arriba Caught in the Middle, un tema que continua explorant la dualitat tan característica del disc, amb melodies lluminoses i enganxoses que amaguen conflictes i reflexions internes. Aquesta cançó parla d'aquella sensació de trobar-se atrapat, de no saber ben bé cap a on tirar, i ho fa amb un ritme que combina força i vulnerabilitat. Escoltem ara Caught in the Middle.

Això era Caught in the Middle, i hem de dir que Hayley Williams és un testimoni de la capacitat de combinar energia, ironia i profunditat emocional en una sola peça. Aquest tema és un recordatori que, encara que la música pugui semblar lleugera i accessible, hi ha històries complexes que mereixen ser escoltades amb atenció. Amb aquesta sensació de conflicte i tensió encara present, ens preparem per avançar al següent tema del disc, que és un altre moment clau que promet aportar noves capes d'emoció i reflexió. Idol Worship, així és com es titula, és una cançó que posa el punt en l'enveja i la comparació constant.

Com us dèiem abans, la temàtica d'aquest i del worship gira al voltant de la fascinació i l'admiració cap a altres persones o ideals i com això pot generar inseguretats i pressió interna. És una reflexió sobre comparació, enveja i autoexigència que molts sentim en algun moment de la vida. Aquest tema també serveix com a recordatori del recorregut de la banda, des de la seva formació ben jove, els canvis de membres i les tensions internes que fan que totes aquestes experiències de creixement personal influeixin directament en la seva música.

0: back to land. I let go of the coat, but the coat won't let go of me. In any case, please let me know if there's more I can give you. If nothing comes of it, and just know we are grateful.
1: Això que sentíem era No Friend, un dels temes més arriscats i experimentals que trobem en aquest disc. Des del primer segon notem com la cançó trenca amb les convencions del pop que hem escoltat prèviament, amb sintetitzadors molt irregulars que juguen amb patrons rítmics inesperats, com un sense sentit i sons gairebé dissonants que creen una sensació de tensió tota l'estona. Pel que fa a la lletra, que és una altra cosa, és tota una declaració de frustració i desconnexió d'una persona quan arriba al punt en què ningú et comprèn o que no comparteixen la teva perspectiva. I després d'aquest esclat d'experimentació i tensió amb No Friend, ens apropem al penúltim moment del disc, que és un tema que ofereix un respir més profund i emocional. Forgiveness és una peça que la podríem definir com a frescor pop, amb un toc més serè que tracta de deixar anar el pes del passat.

Després d'escoltar Forgiveness de Paramore, és impossible no notar la profunditat emocional que ens transmet aquest tema. Aquesta peça reflecteix un moment molt íntim i vulnerable de la banda, especialment de la seva vocalista, la Hayley Williams, qui durant l'època de la gravació estava processant sentiments de reconciliació amb el passat i moments difícils, tant a nivell personal com professional. La lletra gira al voltant del perdó, no només cap als altres, sinó cap a un mateix, en un procés que sovint és llarg i complex. En resum, aquest tema és un recordatori del poder del perdó i de l'honestedat emocional i també evidencia com Hayley Williams i la banda han crescut i madurat al llarg dels anys, tant com a artistes i com a persones. I així arribem al final del nostre programa dedicat a sentir After Laughter de la banda Paramore. Però encara ens queda un últim viatge musical per tancar el programa. Ara és el torn d'escoltar Tell Me How, un tema que recupera l'energia característica de la banda formada a Tennessee, amb riffs i melodies que ens fan vibrar, però que també manté aquell fil emotiu que connecta amb les experiències personals de la banda. Ens tornem a escoltar amb més música i més curiositats. Que vagi bé!

0: En Ferriol Massip, del Barcelonès, ens farà una glosa titulada El romanç de la mare.
1: Hola, sóc en Ferriol i visc al barri de Sants, un indret com els d'abans, on encara hi surt el sol, siguem contents o de dol. Sense fer gaire cridòria, de la mare, la memòria, us en volia fer esment, perquè la tinc ben present. Escolteu bé, doncs, la història. Vaig preguntar-li, tens por, tot agafant-li la mà? I tranquil, em va mirar i em va respondre que no. Li vaig cantar la cançó que sempre em cantava a mi quan ella em feia dormir, i escoltant la cançoneta es va quedar dormideta i més tard es va morir. Però això aquí no s'acaba, perquè això vol continuar. És difícil d'explicar quan el llenguatge es la trava. Cap paraula mai no clava el que diu un sentiment. Tothom sap i n'és conscient del poder que té un petó. Doncs la nostra relació ara és del tot diferent. Ja no em renya, ja no em mima, ni m'engega a fer punyetes. Ja no em fa aquelles croquetes que la baba regalima. I en canvi encara m'estima, perquè hi és. Ho tinc ben clar, que perdura l'existència. I el secret de sa presència és que em va ensenyar a estimar. I acabo aquí aquesta glosa que enregistro improvisada, dient aquesta vegada que plorar mai no fa nosa. Ploreu molt, que és bona cosa, no us en esteu, que sou grans. Doncs com si fóssiu infants, una mare o un amic, plorar d'amor és bonic. Això ens fa millors humans.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no s'explica des de la lluentor ni des del relat de l'èxit, sinó des del desgast, des del temps viscut, des del lloc on el rock deixa de ser una promesa i es converteix en una manera d'aguantar.

0: Aquí, en aquest programa, en aquest espai, escoltem discos que no busquen agradar, sinó dir alguna cosa quan ja no queda gaire res a dir. A Blanc en Negre ens interessa la música quan ja no és una exhibició, quan ja no serveix per impressionar ningú, sinó quan es converteix en una conversa llarga amb un mateix, quan el so ordena el cansament i posa paraules a tot allò que pesa.
1: Blanc en Negre parteix d'aquesta idea. La música parla del seu context, però sobretot parla del cos de qui la fa, de qui l'escolta. Parla de resistència, de persistència, de moments en què tocar no és un gest artístic, sinó una necessitat vital. Per això, aquí a Blanc en Negre, no busquem discos perfectes, busquem discos que sonin a vida real, a trajectòries llargues, a camins que continuen encara, que no hi hagi cap promesa.
0: Avui parlarem de rock fet lluny del centre, lluny de la comoditat, lluny de l'actualitat entesa com a tendència. Parlarem de discos que sonen a carretera, a nits llargues, a converses que no busquen conclusions, sinó companyia.
1: Avui posarem en diàleg un disc clàssic, gravat en l'exili, enmig del caos i de la pèrdua de control, i un disc contemporani que recupera aquella mateixa actitud, sense nostàlgia.

Exile on Main Street no és un disc que s'entengui només escoltant-lo. Demana context perquè neix de l'excés, de la saturació i fins i tot del cansament. És el retrat d'una banda que ho té tot a nivell extern, però que internament està dispersa i exhausta. No vol explicar-se bé perquè la vida que descriu tampoc està ordenada.

És un disc que mira enrere cap a la música d'arrels nord-americana, però no des de l'homenatge net. Blues, country, gospel, tot apareix barrejat, brut, discut. Quan tot trontolla, tornes a l'arrel per supervivència.

0: i el comparem o el posem en diàleg amb Rumors and Innuendo, un disc contemporani que no vol competir amb el present, sinó sonar honest, fidel a una manera d'entendre el rock com a ofici, com a comunitat. Un disc de la Southern River Band.
1: Recordem l'essència de Blanc en Negre. No comparem estils, comparem mirades cansades però persistents. Mirades que saben que el rock no sempre avança, però que pot aguantar.

0: Doncs sí, a principis dels 70, ja entrant en el context més històric i estat mental dels Rolling Stones, The Rolling Stones són una de les bandes més grans del món. L'exili fiscal els obliga a marxar d'Anglaterra i instal·lar-se al sud de França. Aquest desplaçament també és mental. Perden el centre i perden una mica el control.
1: El lloc on graven no és un estudi, és una casa caòtica, nits llargues, drogues, gent entrant i sortint. Keith Richards està al límit, Mick Jagger intenta sostenir una estructura que es desfà. Aquesta fragilitat queda gravada i es reflecteix en el so del disc.
0: Exile on Main Street neix d'aquest ordre, o d'aquest desordre, més ben dit, no? No és un dispensat, és un disviscut, dens, ple i sense oxigen.
1: Aquest disc no té centre. Les veus s'enfonsen dins de la mescla, els instruments se superposen, tot passa al mateix nivell, com una conversa llarga on ningú lidera del tot. No hi ha herois i hi ha comunitat.

En definitiva, és el so d'una banda que ja no vol demostrar res, només continuar tocant junta. I continuar també és resistir. I abans d'entrar cançó per cançó, és important recordar que aquestes peces no funcionen com a singles aïllats, sinó com a fragments d'un mateix estat mental. Cada cançó és una mena de variació del mateix cansament, de la mateixa necessitat de continuar endavant, encara que no hi hagi un horitzó clar. Escoltar-les així ajuda a entendre per què els tempos, les lletres i les textures no busquen comoditat, sinó veritat. Rocks Off no introdueix el disc, li rom. Tot sona accelerat, excessiu, fragmentari, com si la cançó ja estigués començada abans de que nosaltres arribem a escoltar-la. La lletra no explica una història lineal, sinó que acumula imatges, sexe, excitació, confusió, una sensació constant d'anar passat de voltes. No hi ha ordre perquè no n'hi ha en la vida que es descriu, i aquí el missatge no és narratiu, és mental i gairebé físic.

0: Així hem començat el nostre Blanc Negre, l'episodi d'avui, en el que els The Rolling Stones són els nostres protagonistes clàssics. Després d'escoltar aquesta cançó, el que ens queda és una sensació molt clara de desbordament. La cançó no jutja, és la primera cançó d'aquest disc, el que estem analitzant. No jutja perquè aquest excés ni el moralitza, senzillament, simplement l'esposa. I això la fa una cançó molt honesta, perquè ens col·loca fins dins el cap d'algú que ja no sap com frenar. Musicalment, tot sembla a punt de trencar-se, però no cau. I aquesta tensió permanent és clau per entendre l'esperit del disc.
1: Sí, un disc del que continuarem explicant més cosetes. Rip This Joint, que és el tema que escoltarem tot seguit, agafa aquesta energia i la converteix en moviment pur, aquesta energia de la que parlava fa uns instants l'Àngel. És una cançó de carretera, de trajectes acumulats, de ciutats que passen potser massa ràpid. Quedar-se quiet aquí sembla perillós. La lletra és gairebé una llista, una enumeració sense pausa, com si l'única sortida possible fos continuar avançant, tirant endavant. No hi ha reflexió, simplement hi ha impuls.

Després d'escoltar la cançó d'abans, aquí el rock deixava de ser un mite i es convertia en una necessitat física. És el cos el que mana, no el discurs. No hi ha temps per pensar ni per mirar enrere. La cançó ens donava la sensació de que algú necessita córrer, que tenia pressa, no per arribar enlloc, sinó per no quedar-se atrapat.

Tumble Dice, canvia lleugerament el focus, però no la mirada. Aquí el risc ja no és només físic, és emocional. Aquesta cançó parla de relacions inestables, de promeses que no s'acaben de complir i d'una manera de viure basada en l'absolut atzar. Abans d'escoltar-la, cal entendre-la com una metàfora vital molt clara. Els daus cauen, la sort decideix i tu acceptes les conseqüències, encara que sàpigues que pots arribar a perdre. Sí, i anem a continuar, perquè què ens diu també aquesta lletra de Tumble Dice? Potser, pensant-ho bé, és apostar sense garanties, no? No hi ha una voluntat de redempció, només d'acceptació, d'acceptar que potser no saps fer-ho d'una altra manera, però que igualment continues jugant.

0: Si abans ens donava la sensació de córrer i d'anar de pressa, ara ens dona la sensació una mica de fer la canya, de tenir una petita pausa. Sweet Virginia obre un espai diferent dins del disc. No és una ruptura, és una pausa, musicalment baixa el ritme, però sobretot canvia la mirada. Aquí apareix la comunitat, la idea de compartir el pes, de no estar sol del tot. És una cançó que no promet solucions, però sí companyia. Aquí el disc respira country, gospel, amb veus que semblen cantar-se les unes a les altres més que el públic. La lletra parla de caiguda, de tocar fons, però també de no viure sol. Compartir el cansament fa que sigui una mica més suportable.
1: I continuem amb l'anàlisi d'aquest Exile on Main Street, i ho fem amb el tema que tanca el disc. Shine a Light tanca el disc amb una pregària laica, no religiosa, sinó humana. Després de tot el caos i de tota la foscor, apareix la necessitat de cuidar, no de salvar, sinó de compartir.

Shine a Light, una cançó que ens explicava que va de cuidar els altres, de no deixar-los caure, de no abandonar-los quan ja no són brillants. El disc no ofereix resolucions, però sí que aquest gest final de tendresa està present. I en un disc tan brut i tan dens, aquest gest és

0: temps, eh? Però bé, i després, les coses que també s'han parlat d'en Mick Jagger, de que sempre ha estat amb moltes noies conegudes, famoses, que si la Madonna, que si la Carla Bruni, no sé, Tina Turner, etc, etc, etc. El que sí és de destacar és que va tenir una ruptura amb la Marianne Faithfull que el va deixar molt tocat amb ell, eh? És a dir, al marge de les seves històries de faldilles, que això, bueno, no sé com se n'ha de dir ara, avui, al segle XXI, d'aquesta expressió història de faldilles, no sé ni si és políticament correcte dir-la, però és cert que la ruptura més que més va marcar en Mick Jagger, almenys el que es diu i el que les informacions que ens tenen, va ser amb la Marianne Faithfull, no? Bé,
1: bueno, està clar que els Rollins són els Rollins, és la banda, no?
0: Sí, sí, banda. De fet tenen un dels riffs de guitarra més senzills de la història i més típics, Satisfaction, no?
1: Sí,
0: i un dels logotips amb la llengua i els llavis sí. Més coneguts també de la història, possiblement, fins i tot jo m'atreviria a dir el millor logo d'un grup de rock, perquè clar, és extremadament conegut, no?
1: Sí, i la... De fet, la transició, el canvi, es demostra que el rock d'arrel no desapareix. Canvia de context, però manté una actitud.
0: I manté una actitud.
1: I aquí anem cap allà al disc contemporani.
0: Exacte. Rumors and Innuendo, que és el disc que us presentem avui, no vol sonar modern. No vol sonar res més que fidel. Rock de carretera, d'ofici i de comunitat. No hi ha ironia, hi ha persistència.
1: I les cançons claus d'aquest disc que el posem com a contrapunt al nostre clàssic, sí. Abans d'entrar a la cançó...
0: Sí, potser seria bo introduir-los en un conjunt coherent, no? No hi ha pics dramàtics ni grans girs en aquest disc, eh? Tot funciona per persistència, per acumulació, i és un disc que no vol impactar, vol durar, i això també condiciona la manera de com l'escoltem. Second Best obre el disc amb una idea molt poc habitual en el rock, acceptar que no ets el primer, no com una derrota amarga, sinó com una realitat assumida, com una declaració d'intencions molt clara, perquè situa el disc molt lluny de l'heroisme i molt a prop de la vida quotidiana. Abans d'escoltar-la, simplement us volíem dir això, perquè s'ha d'entendre que aquí no hi ha una competició, hi ha una continuïtat.

0: Second Best. Després d'escoltar-la queda la sensació, una sensació de maduresa tranquil·la, d'acceptar no ser el millor, no com una renúncia, sinó com una manera de viure amb menys pressió. És en rock, rock sense èpica, però amb una dignitat molt clara.
1: Sí, de fet, The Southern River Band, que és el grup que us presentem avui com a contrapunt de Rolling Stones, són de Perth, dels suburbis de Perth, d'Austràlia. No és un grup excessivament conegut per aquí a les nostres contrades. Sí, a Austràlia és conegut. I bé, és un grup del que avui us volíem presentar aquesta proposta, el disc del 2019, Rumor and Innuendo. Do You Miss Me, que és el tema que escoltarem tot seguit, introdueix un to més íntim. És una pregunta més directa, més incòmoda, com la que sovint sembla que no hagi de tenir una resposta, no? Abans d'escoltar-la, també hem de tenir en compte que cal entendre-la com una cançó sobre l'absència, però també sobre la necessitat de confirmar que has existit per algú.

0: Aquest tema ens deixa un regust molt humà. La por de no haver deixat en rastre, no com a mite, sinó com a persona. El rock aquí es despulla i es permet mostrar una fragilitat que sovint queda amagada darrere del volum.
1: Sí, i comentar-vos que des de Blanc en Negre simplement el que fem és una proposta de contrapunt, una proposta molt subjectiva del que són dos àlbums i quins són els contrapunts moderns en relació a aquell àlbum clàssic que presentem. Avui recordem que havíem parlat d'Exile on Main Street i nosaltres a nivell subjectiu i quan fem el programa resum on inclourem altres alternatives en aquest disc de Rolling Stones també hi ficarem altres artistes, però avui era el torn de The Southern River Band.
0: Sí, de fet són opinions, no?
1: És la nostra
0: opinió, és el nostre Blanc en Negre. Evidentment estem oberts a suggeriments i recordem una miqueta doncs, que tenim el nostre Instagram, no? El nostre,
1: exacte, que és podcast.girona i allà ens podem enviar suggeriments.
0: I també tenim un correu electrònic per si algú ens vol enviar algun d'allò, espaipodcast@gmail.com.
1: Molt bé. I res, simplement això, reiterar-vos aquesta circumstància que sempre volem deixar palesa perquè simplement el que fem nosaltres és establir una opinió i totes les opinions en aquest sentit sí que són vàlides. Gràcies.

0: avui el nostre programa, el nostre blanc en negre, respira clàssic, tant el contemporani com el clàssic pròpiament dit, no? No fugir del moment baix, no dissimular-lo, és el que ens ve a transmetre una miqueta aquesta cançó. Acceptar la caiguda com a part del camí. Aquesta cançó no ofereix solucions, però sí reconeixement, i això també és en resistir.
1: Sí, When It Falls Apart, que és el que hem escoltat, és el moment més fosc del disc. Parla del punt en què tot s'ensorra i no queda res que aguanti. Where She Wants recupera una mirada narrativa. Parla de relacions viscudes i la lletra no jutja. Descriu-ho.

0: Possiblement aquesta sigui la cançó, el tema que amb més paràmetres aglutini del Rolling Stones, sí. No? És una cançó que pretén no fugir del moment baix i la sensació també d'estar ocupant un lloc que no és el teu. Però per quedar-te igualment. És una mirada molt adulta sobre també que parla de relacions i lluny, molt lluny dels tòpics romàntics.
1: Sí, i recordem això, que estem escoltant el disc Rumour and Innuendo, un disc de 2019 de la banda australiana The Southern River Band.

0: Cinderella, Cinderella, tanca el disc amb ironia seca. Revisa els mites romàntics sense cinisme i amb distància. Una cançó que recorda la música dels 80, amb molta energia, molta força i amb aquest so tan contundent.
1: Acceptar la realitat tal com és no implica rendir-se, implica deixar de mentir. És un final coherent, honest i molt fidel a l'esperit del disc.
0: I amb això hem tingut les connexions d'avui en dia, d'avui al nostre programa, de Rolling Stones i de Southern River Band. Dues èpoques, una mateixa actitud i el rock com a manera d'aguantar.

0: Si hem d'intentar quedar-nos amb una idea d'Exile on Main Street, potser no és la d'un gran disc, sinó la d'un disc necessari. Necessari per una banda que ja no podia continuar fent veure que tot estava sota control. Necessari perquè els Rolling Stones van acceptar, potser per primer cop, que el caos també podia ser un lloc des d'on crear. Aquest disc no busca claretat, no busca ordre, no busca agradar. Sona brut perquè la vida que retracta és bruta. Sona dens perquè el moment vital és dens i en lloc d'amagar-ho, ho exposa. Blues, country, gospel, rock and roll, tot hi conviu sense jerarquies, com conviuen les persones en una casa plena, cansades però encara juntes. Exile on Main Street no parla d'èxit, parla de resistir. No parla de futur, parla de continuïtat, de tocar quan ja no hi ha promesa, quan només queda l'ofici, el cos i la necessitat de no deixar caure els altres. I potser per això segueixen tan viu, perquè no explica un moment gloriós, explica un moment real.
1: Rumor and Innuendo dels The Southern River Band no és un disc que vulgui competir amb res. No vol demostrar que el rock encara pot ser rellevant, ni que pot sonar modern, ni que es pot reinventar. El que vol és molt més modest i alhora molt més difícil sonar honest. The Southern River Band no miren el passat amb nostàlgia, el miren amb naturalitat. Fan servir el llenguatge de rock d'arrel perquè és el que coneixen, perquè és el que els permet explicar-se sense màscares. Aquí no hi ha èpica, hi ha ofici, no hi ha promeses, hi ha continuïtat. És un disc que parla d'acceptar límits, de viure amb el que tens, de no ser el primer i de no ser el centre, però de seguir estant-hi. De tocar perquè és l'única manera que coneixes de donar sentit al temps que passa. I en aquesta acceptació hi ha una força molt concreta, la de no rendir-se sense fer soroll. Rumor and Innuendo no crida, aguanta. I en aquest aguantar connecta directament amb aquell exili emocional que ja cantaven els Stones dècades enrere.
0: I bé, el temps ens esgota. Arribem al punt i final. La música no sempre avança.
1: Però a vegades resisteix.
0: I això també és viure.
1: Això ha estat Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre. Un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, una setmana més amb el que es ballava al Vallès. I avui tenim un programon, com normalment, amb megacançons. Com en aquest cas, marxem fins als anys 80 amb els Bananarama, amb les Bananarama i el seu gran èxit Venus, que això al final va ser una versió, però bueno. I aquesta cançó es va dir que s'assemblava molt a una cançó de Bon Jovi, el You Give Love a Bad Name. Ah, no, The Living on a Prayer. Com sigui, Venus, Bananarama. Vinga, va, comencem.

Yeah, baby, she's got it, ens deien les bones de la Bananarama. Recordem per això que això era una versió, l'original és dels anys 70. Ai, Venus, quins som més vuitantero, no? Vinga, va, doncs dels 80 anem fins l'any 1997, amb una cosa que es diu Beach Ball, i aquesta l'havíeu ballat, com que em dic Pele i estic parlant des dels micros de Ràdio Mollet.

Beach Ball, aquesta l'heu ballat, eh? És una mica maquineti, té un puntet, però va, també té un punt ibisenc, allò de chill out. Vinga, va, anem amb una cançó que la tele vaig escoltar i vaig dir, aquesta l'he de posar, l'he de posar. Des de l'any 2006, David Tabaré amb el seu Summer Love. Sona? La recordes?

David Tabaré, mare meva, el que vindrà ara, prepareu-vos, perquè no té nom. Everybody dels Backstreet Boys des de l'any 1997. Ojo, ojo.

Everybody, diuen els Backstreet Boys, everybody. Des de l'any 1997. Mare meva, jo tenia 16 anys. Però recordeu, no, quan va sortir, va ser un pelotazo. Hi havia els Backstreet Boys, els New Kids on the Block, els Take That, tota aquesta colla de boy bands. Em va fer gràcia de posar-la. La següent cançó és de l'any 2010, i dic, és del 2010. Com passa la vida, no? Fa 16 anys de la cançó que vindrà ara, de la Katy Perry, el seu Fireworks, del 2010, fa 16 anys, mare meva!

Kate Perry des de l'any 2010. Que he flipat quan he vist que era l'any 2010, de fa 16 anys, amb el seu Fireworks. Quina veu que té la Katy Perry, la veritat és que mola molt. I per molar molt, també mola molt aquesta cançó que es diu Flawless, Go to the City, amb el cantant George Michael. La trobo una cançó de primera hora de discoteca des de l'any 2004. Flawless, Go to the City, Black Connection. Sempre l'he trobat molt a la cara aquesta cançó. Vinga, va.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts.

0: Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa't a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, estem aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, soc en Pele Bernial, i ara anem amb una mega diva des de l'any 2003, que es diu Beyoncé, amb el seu Crazy in Love. Aquesta cançó és d'en Drama, va. Oita, quin aire, tu. Bé.

0: Mare meva, quina potència que té aquesta cançó, no? És d'entrar allà a matar. O sigui, la poses i la penya allà rapejant. Crazy Love. Oh, oh, oh, oh. Mare meva, la Beyoncé, la que va liar des de l'any 2003 amb aquesta cançó. I del 2003 marxem fins l'any 1983 amb un megatemazo dels Spandau Ballet directament des del Regne Unit amb el seu Gold. La intro és una mica així, però és un temazo. Gold, Spandau Ballet.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have...

You are gold. Spandau Ballet, em diràs que no és un temazo. És que la trobo, oh. És la típica cançó que vull trobar a veure si hi ha un remix per poder-la posar a la discoteca i ballar-la i punxar-la. Quina bona cançó. Com bona cançó és aquesta versió, perquè això és una versió de Ain't Nobody de Chaka Khan, Ain't Nobody Love Me Better, que va fer aquest noi. Com es diu, ara no el trobo. Després ho dic.

makes me feel this way. I know Nobody, una versió, ara us diré el nom. Es diu Félix. Félix, espera que em surt algun nom. Félix Jane, ara em surt. I Know Nobody, versió del Chaka Khan. Vinga, va. I aquesta també és una versió de la cantant Ana Torroja, d'una cançó que va fer d'una cançó d'ella mateixa, que es diu Los Amantes. No sé, va agafar i li va picar per fer una versió més així discotequera dels Amantes, de Mecano. I aquí la tenim. Des de l'any 2006...

Los Amantes, en aquest cas una versió de la Ana Torroja, no de Mecano, sinó d'ella mateixa, que va fer una cançó de Mecano i va fer-ne aquesta versió. Ah, pues jo la trobo ben xula. No sé, sempre m'ha agradat aquesta cançó. Recordo que era petit i escoltava El Descanso Dominical, que va ser el disc que va catapultar els Mecano a la palestra musical. I en aquest cas ara marxem fins al Vendrell. Una cançó que diu Miami Beach, del Lax en Busto, des de l'any 1991. La recordes? Miami Beach!

Us he de confessar que quan va sortir aquesta cançó, jo era molt jovenet, l'any 91, però anava sonant, recordeu el programa Sputnik, i anava posant el videoclip, i me'n recordo que jo era l'època que volia tocar la guitarra, aprendre a tocar la guitarra, i en aquest videoclip, que sortia molt guitarrero de l'Ax en Busto, directament des del Vendrell, i tinc molt bon record d'aquesta cançó. Ara feia dies que no l'escoltava, segurament. Com la que ve ara, segurament feia dies també que no l'escoltaves. She Works Hard for the Money, des de l'any 1983, de la genial Donna Summers. És un temazo, això.

Donna Summer amb el seu She Works Hard for the Money des de l'any 1983. Em sona que aquesta cançó havia sortit en alguna pel·li, ara no me'n recordo. Ah, però la trobo molt bona. Vinga, va, marxem amb la bona de la Toni Braxton des de l'any 1996, amb una versió del seu Unbreak My Heart. Aquesta cançó a mi és que m'encanta. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Soc en Pere Bernial. Ens veiem, ens escoltem la propera setmana. Fins ara, una abraçada a tothom.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança al que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Avui escoltareu l'Arnau Vilardebó, que ve del Barcelonès, amb una narració que es diu La deessa Eos.
1: Un dia, la deessa Eos, l'Aurora, una deessa normalment molt promíscua, es va enamorar perdudament d'un humà anomenat Titonus i va demanar a Zeus la vida eterna pel seu enamorat. Zeus li va concedir. Però un dia, Eos va descobrir en la cabellera de Titonus un cabell blanc, potser un primer símptoma del seu camí cap a la mort. Eos, enfadada, va reclamar a Zeus i aquest li va fer entendre que ella havia oblidat de demanar per Titonus la joventut eterna. Titonus va anar envellint, envellint, envellint, sense morir. Al final, l'havien de traslladar d'una banda a l'altra dins un cistellet. I davant els precs de la mateixa Eos, les divinitats van convertir Titonus en una cigala, l'insecte que fa el seu cric-cric-cric-cric-cric-cric als boscos a l'estiu. O sigui que si demaneu a les divinitats els vostres desitjos, tingueu la precaució de precisar, d'afinar tots els matisos.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Escoltes Music Calaix.
1: Fa masses dies que no sé cap on anar.

Música, només música, a Music Clash.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Programa 2040 del Club del Country. Salutacions de Rafael Corbí. Us dono la benvinguda, com sempre, amb el nostre espai. Amb aquests programes estiuencs, en el que el més importa és la música, com la d'aquesta jove vocalista que ens arribava des d'Ocho Park, en Nova York, tot i que amb els anys també es va traslladar, com tants d'altres, cap a Nashville, a Tennessee, un dels llocs més importants, si no el més important, de la música country rei del món. És Amanda Nagorny, que ens obsequiava en la seva primera cançó en el dia d'avui, aquest White Dress. Guy Stephan, un altre cantant independent, també ens acompanyarà avui amb aquest Home, que sentirem ara mateix, i després el Bluegrass Country de Barbaro agafarà el relleu amb el nostre programa. Això és el Club del Country.

Avui recuperem un disc del 2020 amb el nostre espai a càrrec d'aquest quartet de música bluegrass country que porten el nom de Barbara Dressed in Roses, es deia aquest disc del qual hem escoltat aquest Cow Like, aquesta peça que ens ha obsequiat aquesta formació. Excel·lent la seva música i la seva companyia amb aquesta banda coneguda per al seu estil de chambergrass, música de cambra, bluegrass, originària la banda de Minneapolis a Minnesota, i sense dubtar ni un moment hi posen amb aquest seu estil particular música soul, jazz o música d'arrels. Kyle Shellstad i Rachel Calvert estan al capdavant. Escoltem una altra de les peces, la cobria el disc precisament, aquest Cold Stack.

seu disc Dress in Roses del 2020, també recomanar la Vault of Winter, que van publicar l'any 2023. Una formació doncs, que avui ens ha acompanyat al Club del Country, que hem volgut recordar aquest disc seu del 2020, amb aquestes dues peces que hem escoltat, i amb una tercera que també ens acompanyarà. Bàrbaro, des del 2020, Dress in Roses, i la darrera cançó d'aquest quartet és Rita Klein.

No estava gens malament la música del Sant Bàrbaro, però el bluegrass, que a mi m'encanta, és el tradicional, si li podem dir d'aquesta manera. I ara marxarem per escoltar la música d'un disc publicat el 1976 per al Sawtooth Mountain Boys. El disc es deia Wicked Path of Sin Bluegrass, amb el subtítol que hi posaven de la primera de les cançons que precisament acabem d'escoltar. Era un quintet extraordinari, una banda fundada originalment l'any 1964 a l'estat d'Oregon. Coneguts per un estil enèrgic i fidel a les arrels tradicionals i clàssiques del gènere, van esdevenir en el seu moment un referent de la música tradicional a la costa oest dels Estats Units. Steve Waller, Mike Eisler, Rolly Chum i Hal Spency eren el quartet original amb la formació més coneguda d'aquesta banda. Això que escoltem a continuació es diu Sawtooth Mountain Breakdown.

Famosa aquesta peça que hem d'escoltar perquè era la que la banda utilitzava per obrir els seus concerts, una peça instrumental, aquest Sawtooth Mountain Breakdown. Una banda que va actuar en multitud de festivals de música folk i bluegrass, com el reconegut Wolf Mountain Bluegrass Festival de Califòrnia, i Rose Maddox, per exemple, també van ser uns habituals acompanyant-la a l'escenari. Alguns dels membres originals de la banda ja ens han deixat per motius obvis. Doncs, per exemple, el mandolinista, l'Steve Waller. El llegat d'aquesta banda es manté viu encara gràcies a projectes familiars derivats, com per exemple els Sawtooth and Sons, on els membres originals restants toquen acompanyats dels seus fills. Aquest àlbum que escoltem, aquest bluegrass, que ens portarà tres cançons, era el seu àlbum de debut en format de vinil, amb aquest clàssic Sawtooth Mountain Breakdown que hem escoltat, o el que sentirem per acabar aquest repàs des de l'any 76, Wicked Path of Sin. Però si us interessés alguna altra cosa a través de la seva música, us recomano també l'àlbum Crossing the Dales del 1990 o el Blue Side Lonely, un dels seus àlbums d'estudi posteriors més coneguts. Pràcticament tot fet a través de Home Comfort Records, aquest quartet, amb el seu moment, quan van gravar aquest disc, quintet amb els anys. La música, doncs, de nou, entre nosaltres, el Club del Country, Bluegrass del Pur, en Sawtooth Mountain Boys, i aquest tema, que també és un dels destacats que avui us volem portar, Wicked Path of Sin.

doncs, amb el programa del dia d'avui. El primer d'ells, Justin Moore. Aquesta és una cançó del seu àlbum Outlaws Like Me del 2011. La peça que hem triat per al programa d'avui és My Kind of Woman. I anys enrere, amb el seu propi nom, en Ty England ens va portar el 1995 un àlbum que es deia com ell. You'll Find Somebody New és el títol de la cançó que avui també sona amb el nostre espai.

bona i ben recordada cançó de la Donna Fargo, aquest tema que ens portava el nom de The Happiest Girl in the Whole USA. Els records musicals ens arriben i continuen, tot i que aquesta vegada més contemporània, càrrec d'una banda que va començar la seva trajectòria allà als anys 60, no com una banda de country, però que es va pujar al carro d'aquella revifalla tan important que va tenir la música country precisament amb uns anys determinats de la seva carrera artística en cançons que ens van arribar doncs, a l'ànima al mitjans dels anys 80. Estem parlant de la formació Exile, que després d'una bona temporada d'èxits va decidir plegar el 1995. Després de 10 anys va tornar el 2005 i el 2023 ens va portar el que de moment és el seu darrer treball discogràfic, A Million Miles Later. Una banda formada actualment per en J.P. Pennington, el líder de la formació, Marlon Harris, Steve Gotsman, Sonny Lemire i Les Taylor, amb molts de canvis al llarg dels anys també de membres i de formacions. Avui escoltarem alguna de les cançons d'aquest darrer disc, com us dèiem, com per exemple aquest tema, Paint the Town.

Aquesta és una de les cançons que he triat del disc, però el que va sortir com a format de senzill, això sí, sense cap tipus d'èxit a les llistes, ni americanes, ni europees, ni canadenques, per exemple, va ser aquest Row Around the Edges, 2023, amb Exile.

Així tancaven el seu disc del 2023, el darrer publicat, com hem dit, per la banda Exile, aquest A Million Miles Later, i amb el so característic de les bandes dels 80 i 90, amb la seva particular versió diferent, però aquí estava, d'aquests 16 Tunes. Tot i això, no acabem amb ells, perquè poc després va morir un dels membres de la banda, en Bernie Faulkner, el desembre del 2024, a l'edat de 77 anys, i és que la banda ja portava molta guerra, com han dit, fundada el 1963 com Exiles. Després van perdre la S. El que varen fer a finals de maig de 2026 és anunciar un nou senzill que de moment no pertany a cap àlbum. Amb aquesta cançó tanquem el repàs Exile, que es diu Lookout Horde.

Doncs sí, així hem acabat amb Exile, però ja que hem dedicat una bona part del nostre espai al món del bluegrass, què tal si acabem amb un guitarrista i un bandolinista dels més grans que hi ha hagut en la història de la música, en Henry Haynes i Kenneth Burns, coneguts amb el sobrenom de Homer and Jethro en el món de la música. Un duo de música country famosíssim als anys 40 i fins als anys 60. Sobretot, molta paròdia feien amb les seves cançons. Aquest tema s'extreia del Unhappy Day i es deia Peace and Pitch. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat fins aquí el nostre espai del Club del Country. A reveure.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.